0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, flaquí.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minutets. El flaquí ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui el que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, flaquí, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más. Siempre y señalarle a él y... Sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al que t'hi jugues. ¿Cómo estás, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, sí. És un formalismo, ja, pràcticament.
1: Sí, directament, eh?
3: Sí, no passa nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quien me lo diga, claro.
0: ¿No? Claro, tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: para hablar del boludo,
0: al momento
3: para,
0: vital,
3: o
0: no,
3: para hablar
0: de
3: Diego.
0: Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día, porque era un tipo que, bueno, que le iba... era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: És del diari As, no, Flaqui, la frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As, no recordo ara mateix de qui és la frase, s'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona. I Messi, el dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No sé tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem a l'Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són? Un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i
0: Juan Irigoyen.
3: Me estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda per dinar avui?
4: Amb Lu Martín, sí.
0: Martín.
4: M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: O sigui, esmorza amb tu i dinar amb mi.
4: Bueno, que
0: aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però,
0: abans l'havia de perdre,
4: ara
0: de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... Que em fan veure que jo estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Bueno, el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, i Segurola és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marit que ha tingut molts grans redactors.
0: Estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, ell Messi.
0: Més aviat al... Ah, vale. Estava pensant en Lu Messi, seria amb Maradona.
3: No. El Messi.
5: Però és una comparació... No seria la Minya Val.
0: És una... Hòstia, Lu Martín!
5: No seria la Minya
0: Val. No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Morso, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem què tant.
4: Jo està ben tirat, Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores, jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles, i crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benín, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones, gol de Messi de penal i dues assistències, 3-0 guanyat Argentina a Benín. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí, Frenkie.
2: Sí, sóc jo. És igual. No passa nada, ja hablaremos después.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro està en abús al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... Evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid Alexander Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça.
0: T'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb la Minya Mal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric García, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi

0: rosa nada.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: Es, ¿cómo que se dice ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi, i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humildes, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo hemos extrañado mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? Acabas de emocionar, Irigoyen,
7: no,
1: ahora.
7: Hay un corazoncito a latido, palpitado.
8: Pero es que ustedes sacan las cosas.
1: Reconócelo, que no pasa nada. Sacan
8: las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, es así un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi.
9: Buenísimo.
8: Sí.
9: ¿Con Maribel?
8: Dani,
7: no, Maribel no.
8: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos, a la persona que más quiere es a Messi.
8: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada, Dani, jodete, o sea, donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, de una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per l'època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
8: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
9: Es culpa del señor Partey.
8: Simplemente, el momento que se va, las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. Es eso.
1: Sí, sí, los plos son diferentes. Sí, sí.
10: Es curioso porque yo lo comparaba dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: Era quan li deien pecho frío, Argentina.
10: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li falta la del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine. crec que en el fons és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments i només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig, perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamine. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor mundial el 2026 sí. que el 2022, sí, sí. menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
0: Hòstia,
10: no,
0: venir,
10: no hi ha hagut ningú.
0: Comparar Messi amb Ferran Adrià.
10: Bueno, en el sentit de deconstruir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
0: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
10: Sí, però ara estem parlant ja...
0: És a dir, de l'etapa final.
10: És a dir, el
0: que
10: fet
0: es dosifica.
10: És que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga futbol a través dels fotogrames de cada jugada. Messi, veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia el camp i les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
0: Va marcar un gol amb la mà, això sí, com Maradona.
10: Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
0: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han de agrair-li a Messi, els àrbitres.
6: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista, yo os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima sí. nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
11: más nobles, ¿no?
6: Sí. Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, sí. que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, bueno, que se tire,
11: totalmente.
6: Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
0: Aquí está Iturralde González, a Manu Carreño, al Líbrid que vam acabar fent ahir, al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
10: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
0: L'ha protegit la tele, a Messi.
10: No, tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar de Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
0: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol.
10: La història.
0: Hauria de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Gràcies. Molts
10: i després
0: oients l'hauran conegut.
10: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? La història del Barça, tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig. Em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
0: M'ho dius en sèrio, que veus sí, gols de Maradona amb música de Gardel, sí, encara ara?
10: Encara ara, clar que sí.
0: Amb una copeta, amb una copeta de vi?
10: No, de whisky.
8: Esta no la veia venir.
0: Sí. M'estàs dient en sèrio o no?
11: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
8: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo d'alguno de
10: Samitier?
8: De Samitier.
0: Et sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
8: I tant.
0: Si perquè avui, a la nit, t'imitaré, faré el mateix.
10: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té, els que ens agrada molt el futbol, el moment, el flac, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, ballant-ho i ja està.
0: Que guai. I el Ramon Bes ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia... Tinguem un argentí que diu, està callat escoltant un català.
8: No, però esto es la historia de nuestra vida, O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, que quedarse callado.
7: I tant, ya aprendre.
8: Y aparte con cosas que tiene que... Lo de Maradona, sí, lo hemos hablado, esto que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta. Que Diego.
0: Bueno, y él representaba algo más que un jugador. No Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
8: Sí, Diego está en ese punto con Ali,
10: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
0: Ramon, avui ens estàs elevant a...
10: No, és a dir...
8: Puedes romantitzar la derrota un poc.
10: Sí, sí.
7: La derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
10: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. Sí. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no vull citar, però posaré un cas de que tu pots ser que aquell adjectiu del
0: bufón
10: del moment que et surt el bufón, que no està referit a Xavi sinó al Barça, no et surt amb la victòria et surt un altre adjectiu. Aleshores la competència
0: perquè la derrota et fa sagnar les ferides,
10: just, sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè en el fons et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que mejor, no té la victòria.
8: Tu mejor frase, o una de tus mejores frases, la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
7: Está en el Museu del
8: No te Futbol, quiero contradecir, o sea, pero... No.
0: Oye, que el 25 de octubre cae en otoño, pleno otoño ja, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si tornen a treure gols com les fulles.
10: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja en les eleccions generals.
7: 29 de novembre, sí senyor.
0: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 666-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 666-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
12: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
7: Hola, Marcos.
13: Hola, Sique. Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción. mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la historia d'este deporte.
0: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
14: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des que va marxar de la concentració.
0: Un comunicat que era la Bíblia, perquè costava de llegir-lo sencer.
14: Era llarg. No eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava enfadat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver-hi una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesus, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu cometí un error. Això ho havia de dir Jorge Jesús, per ordre de Cristiano Ronaldo.
0: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
14: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
0: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
15: Un plebe que ho disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo que ele vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
0: aqui,
15: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum.
0: Não há cap jogador que estigui contente.
15: Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, quanto mais fosse o Maradona.
0: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient, on podria passar a mi.
14: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient, tots som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
16: O passar dos comunicados do Cris, pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
0: S'ha reinterpretat.
16: Bàsicament. Sí, sí, sí.
14: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
0: història. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
17: Hola, sí que bon dia.
0: Tremendo, el contrast.
17: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League, per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns, i ho fa coincidir no només en dimarts, sinó la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
0: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
17: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo pruebas, però tampoco dudas. És a dir, no crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
0: Lo de la comparació és tremendo,
18: Però és que encara l'il·lumina més.
8: Però claro, es que me parece como la estrategia...
0: Clar, però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
18: Sí, però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
0: Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen d'un.
8: No sé yo, no sé. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
17: No, de ti no lo dudaba. Ninguna falta. No,
10: o sea. Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. Sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
0: Missatges al 606-32-72-11, per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
19: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
0: L'Albert, 606-32-72-11.
20: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
0: Mira,
20: això
0: Verdú,
20: ho ha dit Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
0: No,
20: jo penso igual.
0: Devia ser després d'un 5-0 del Barça.
18: Madrid, muchas gracias.
0: Una cosa així, una Champions.
18: El Teo, la Mafalda i luego Xaboixo. Qué rico, qué rico.
0: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi, es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
8: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo planean, cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando un club por categoría, ¿no?
14: Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi, Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre, ni la història de l'altre sense la història
8: de l'un. Però bueno, ¿crees que el culé socio ya de, o el culé, sí, no, perdón, el socio sí, de, cuando sí, Messi da esa imagen, sí, viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el camp
14: de madrugada, sí,
8: de madrugada.
14: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament potser d'alguns socis del Barça aficionats cap a Messi perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui, però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar, s'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
10: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis, el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. No fa un discurs contra res. Va ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
0: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
10: Vull dir que, per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons aquella foto del Montfort a la banyera,
0: ja m'estic imaginant
10: de l'unció,
0: una taula.
10: No, estic dient, tu tens
0: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de relator, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
10: Simplement et dic com buscar escenaris o moments de que algú
0: i el cuiner que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart,
10: per exemple.
18: Però vull dir, no està... Per exemple, claro, mientras él lo baña, yo los frío.
14: Los baños en aceite.
18: Los baño en aceite, claro.
10: Però el respecte que es tenen Messi i Lamine pot ser un factor de catarsis. pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
0: No, no, escolta'm, no. Està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
10: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la Pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava, sí, perquè la porta estava disposada...
0: Doncs vols que et digui una maldat?
10: I no, no es va fer.
0: Digues. Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és la única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
10: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també, amb totes les etapes que ha anat superant en la seva història, també de ser capaç, a la línia del missatge del Flaqui, de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. No, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que Laporta no sigui president del Barça, sinó que justament a Laporta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
8: Però vos creus que Messi quiere,
10: bueno, no sé,
8: una reconciliació? No, però una reconciliació simplement deportiva. No va a querer volver a... No va a querer volver al club, porque ahí es... hay que ver como club qué es lo que es, en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a hacer Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?
10: Sí, sí.
8: Quizás no, porque él ya tiene sus negocios y entre
0: del
8: DC...
0: Bueno, de parlar, i hauria d'haver una figura que acosti
10: un
0: a les dues parts.
10: Un intermediari o algú que sigui capaç de gestionar.
0: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País, gràcies.
8: Moltes gràcies.
0: Són tres quarts d'una del migdia, Flaqui.
2: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina, acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
12: Que aquí jugues amb el Sique i el Flaqui. Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca.
14: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de la Nations League a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
0: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
14: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israelià a la Champions i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
0: Avui torn per al Manresa.
14: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
0: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
14: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
0: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
12: @que t'hi jugues.
0: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat
3: la
0: broma,
3: no?
0: Sí. Del Flaqui amb el teu cognom.
14: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
0: Núria Vilacalma.
3: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
0: Sí. Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes,
3: sí,
0: socials.
3: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida, y acaba dient gracias fútbol por hacerme tan feliz. Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
4: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
22: Pedrito, con ese dorsal 33.
4: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça.
3: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
0: Àlex Del Mas, com estàs?
23: Bon dia, molt bé.
0: Quina carrera que ha tingut Pedro. I que útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
14: Figura clau del millor Barça de la història,
0: Sí, sí.
23: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que el Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
14: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
0: A les 6.
14: A les 6.
23: Sí, sí.
0: Obrim la classe de l'Àlex Del Mas, la, sí, del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
14: Sí, però vaja...
0: I ja ens apropem al cap de setmana.
14: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
0: Molt ben vist, Flaqui.
12: Del Masterclass.
0: I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
14: Sí, senyor.
0: Entenia que les classes se suspenguessin.
14: Sí, a vegades passa.
0: Ah, però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
24: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó que també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
0: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
25: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
0: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
26: Què dius? Menos P's?
14: Menos P's.
0: Quina és la P que ha caigut?
26: Sí. Perro potencialmente o peligroso? Quina ha caigut?
23: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les 3 P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició el Barça ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamine, amb Rodri i companyia, però en canvi ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, sí, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit. I l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
0: I 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada. 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
23: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, Com us deia, encara hi ha els Lamine, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat, però fixa't, sí, que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
0: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex del Mas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
23: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
0: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
23: Sí, sí.
0: La diferència
23: és bèstia. Sí, sí.
0: És molt bèstia,
23: eh? Sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilotada llarga.
0: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions, això què vol dir?
23: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
0: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
14: Sí, la sensació és que em fa més, no? No discuteixo la data.
0: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més. Mitjana,
18: també sí, perquè jo crec que no et poses per davant al minut 1. I per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
14: Sí, sí.
0: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada, i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
14: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, sí que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
23: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat, és que hi ha més profunditat de plantilla.
26: Però, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
14: Però quantes pes tens?
26: De pila, perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
0: No, de fet, crec que amb Xavi serien 4, no? Perquè hi ha la percepció,
26: sí,
0: també,
26: la
0: no?
26: Sí, la percepció...
0: Això és molt important pel mig centre.
26: Sí.
0: Tenir controlat el que passa al seu voltant.
26: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé. El pil-pil.
14: També.
26: El poliuretano.
14: També, important, sí.
0: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
26: És que me'n surten, però són dolentes.
14: No es poden dir a la ràdio.
26: No, són més del Barrio Rojo.
0: Com es nota que està a Amsterdam.
14: Clar.
26: Porros, bueno, coses, no sé.
0: Pedro, porro, que serien
26: Pedro,
0: dos.
26: Clar, veus, Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
0: Paleolític.
26: L'hem de fer holandès.
14: Ja té dos pes.
26: Bon Pedro, bon porro.
0: Àlex del Mas, gràcies.
23: Un plaer, com sempre.
0: Ara, molt interessant, la del Masterclass.
26: Jo sóc de moltes pes, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
14: Home, sí.
26: La E d'Emcat.
0: Sempre Emcat.
26: No, perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-all. Emcat, no. M-all, no hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus, preus ah. competitius, doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar per els millors materials de construcció.
0: Fem pausa.
14: Pausa, un pe.
0: I a la tornada...
14: Sí.
0: Vinícius. Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió. Treballem amb previsió, que també és una
17: previsió.
0: A la tornada, missatge de Frenkie de Jong.
1: Eso.
0: Que a la gent, ara que ja torna a entrenar.
1: És content.
0: Missatge de Frenkie de Jong.
5: Què t'hi jugues?
0: Que va amb F i no amb P.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'Aquí Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
2: Això és cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
2: És tremendo.
4: ¿Por qué?
5: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
4: Mi qüestió és, ¿por qué?
5: A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
6: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
7: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
0: A SER Catalunya.
4: ¿Por qué?
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
10: 1:05, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
2: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
10: Que Messi fins i tot devia flipar.
2: Home, sí.
10: Sí,
2: sí, sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge d'un vídeo d'homenatge on apareix...
10: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues,
2: eh? Antonio Lovato.
10: Per si podeu veure, a part d'escoltar la ràdio, el live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
2: És un vídeo, eh? Del...
10: Sí, sí, sí. Sí. Del... ¿Cómo se nos ocurrió, cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí, sí. Marketing del bueno. Sí, sí. Ha piulat el Celta i una imatge de Balaïdos amb drons dibuixant Antonio Lovato.
2: Sí, sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient-ho aquí emocionat i de sobte apareix el...
11: Els Celtes diverteixen.
2: Sí, sí, sí. És un dels grans contes de Twitter.
10: Molt ben lligat, Bermúdez.
12: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.

0: Ja tenim per aquí a l'Anna Palet, ara que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 9:15, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de setmanes ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació, per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'èlit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual se n'ha parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així doncs afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus. Hi ha qui considera que és una mesura masclista perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu, Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i per tant sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu i que... Podríem dir que més o menys vas començar aquí, alguna cosa vas fer aquí,
3: sí,
0: al principi,
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, correcte.
0: Per tant,
3: sí,
0: aquí
3: sí.
0: Va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista, la Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona i Aina.
3: I Aina.
0: Ah, sí, o sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, lo d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona, i nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla, és a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui, i vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies en l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així molt...
0: Hòstia, sí, sí. Sabeu que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, clar, sí.
2: Sí, sí.
0: Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores doncs hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parla la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria de ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, per què és només les jugadores internacionals?
1: De moment és així.
0: Alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas que ha
0: donat
1: la...
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners.
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que estaven les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà quan em retiri ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no? De dir, casualment les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls, però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que val, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid, que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells, és que és la meva vida privada, tu no has de fer res. No vaig denunciar, perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada perquè no vull saber res. Però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics,
3: sí,
1: derivats
3: sí.
1: del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet, no saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà. I així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és algo que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, hi ha vegades que la gent actua sense
3: Clar,
0: saber, no?
3: Jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè...
3: Bueno, entenc que és una
0: situació
3: molt nova.
0: No.
3: És una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha pres, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo a la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu. Crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia
0: passat. La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí. Ella també és esportista d'elit.
1: Mm-hmm. En aquell sí. cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta salir. La Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer. I llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo com continuava en actiu, doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent. Jo no he tingut...
1: Que acompanya el procés, correcte. Però que físicament no has de viure les conseqüències.
2: Correcte.
1: Comentàvem la legislació, comentàvem que ara si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: I què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, moment, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir els fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Mm-hmm. Sí, sí, és un avenç important, i no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenim nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació, imagina't les pròpies jugadores. Jo quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després, doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor... Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me en una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de... sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sol pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, has parit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, a la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es quedi embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot pel que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat d'aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això vam començar doncs amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir...
0: Vas a la segona?
2: A la segona.
0: Encara va tenir sort. Va anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en què les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats, sí, Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple a seguir.
3: I la Lliga, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes allà on van, perquè a més allà a la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofitant i juguen dos partits, i les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
2: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
3: sí,
2: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà. És a dir, que també hi ha coses que a poc a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix, doncs, s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
0: Quin és el país exemple per a tu? Heu dit abans que la selecció americana i la Lliga americana era exemple. I com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, el mirall?
2: Jo recordo que, no sé si potser era en marc un triple, però se'm van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que, no sé, ara ho hauria, parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència, si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
0: El primer any et fiquen malalt cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalt un, està malalt l'altre, que t'ho dic per experiència.
2: I que al final és el que parlem, també depèn molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
1: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li, si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet.
0: Perquè,
1: per obrir
0: Olga,
1: el camí.
0: Olga, les teves filles quants anys tenen ara?
2: 3.
0: 3. I els teus?
3: 4 i 2.
0: 4 i 2. Doncs, 3, 4 i 2.
1: D'aquí uns 10, 15 anys, com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
3: Home, jo òbviament que els hi explicaré mil per mil, vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des del principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles, perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts, i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant la Olga com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant, i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora de sincronitzada que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat, i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga F, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions. I jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, que havia parlat amb esportistes i amb mares que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
1: I no serà perquè no sou conegudes.
3: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
0: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen en compte les opinions?
3: Si no els interessa.
0: Per què?
3: Per què? Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat, i són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li dongui la gana.
0: No, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
3: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
0: Bueno, dona o home.
3: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui. Vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa, i a la meva parella, òbviament.
2: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu, en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex, que moltes vegades doncs no se li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir és que ara mateix és un marrón de que ara estigui 2 anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga F, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
0: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, el cas que ho feies abans d'haver parit, no?
2: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus li costa, i és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo del món del tennis, que òbviament doncs, elles tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar a ser mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, ho deia la Marta, amb el diàstasis, tot això que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
0: Home, això parlaves de plans específics, no?
2: I això clar, hauria de ser obligatori per tots els equips.
1: És un món i cada maternitat
3: i cada embaràs és un món. Jo l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada. Clar, és que no tots els embarassos són idíl·lics.
0: No,
3: no. No tots els embarassos són bons. I hi ha tants embarassos com dones hi ha al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones, és que davant de tot són persones i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
0: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera, en el marc d'aquest canvi legislatiu anunciat ja a principis de setembre. És un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent, perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Anna Palet, escoltem a la graderia del balcó.
1: Fins després.
4: Què t'hi jugues?
0: Arnau Tenas, Mallorca, què tal, bon dia.
5: Què tal, com estem?
6: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
5: Aviam, sí que és veritat que... Espera't, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
8: Què t'hi jugues?
9: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: Our media channels, Instagram, TikTok... Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba Què t'hi jugues.
0: Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena sèrie, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
11: I veient-la.
6: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan...
0: Quina gran estona de ràdio ens va regalar. Ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
11: Patint per patint no haver ensenyat-la.
0: Patint per si després havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Núria, Vila Calma.
3: Sí, què tal?
6: Jo no ho he dit ara, eh?
3: No, però ets el creador.
0: Núria Vila Calma.
5: Per què?
0: Perquè sempre va amb calma, tot i que treballa un munt.
5: Transmet tranquil·litat.
0: Sí, està molt bé. Sí, és
5: ja,
0: un
5: ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
3: Què és aquest nino que has posat aquí?
0: El Bermúdez. Ha portat
5: sí,
0: un nino de Messi.
5: Sí, és un regal del meu concunyat.
3: Vale.
5: Sí, però el va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, pues, quin millor dia que avui, perquè
3: totalment.
5: El tinc per allà.
0: Porta el Mundial, eh? Agafat, amb les mans.
5: Evidentment.
3: Hi ha molts xulíssim. Comentaris, sí que, al voltant de Messi, al chat de YouTube. El David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que al Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que al Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom
0: es va corejar
3: de Leo
0: un
3: Messi.
0: Temps.
6: Sí, era un cant protesta, diria, no?
0: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del Què t'hi jugues, 606-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
12: Jo recordo un dia que vaig anar a veure un Barça-València, en sí. Que Messi era molt i molt jovenet encara, tot just començava, i a la mitja part anàvem 0-0 i jo renegava amb el meu company que havíem anat. Dic, aquest tio és un xupon, se'm casca totes i no em fot ni una, que condena, l'haurien de vendre ja, perquè ara que tothom em parla tant, l'haurien de vendre. La segona part va fotre 3 gols, un hat-trick, 3-0 i cap a casa. Sort que no en tinc ni idea de futbol i no em van fer cas.
0: 606-32-72-11, el WhatsApp del Què t'hi jugues. Oriol?
13: No he vist una cosa igual. Vale? Jo el definiria aquest home, el Messi, val? Primer, quan el vaig veure els primers cops, que tenia una marxa més, vale? Que quan l'altre em mirava per a Villamontera, ell ja havia sortit i ja estava rematant. No estava per hòsties. I després, dos, que l'alago més bèstia que pot tenir aquest nano és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntar, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, espongien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
0: Més missatges del Josep.
4: Vinga, va, que jo seré a l'agre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
6: Però...
4: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
8: Força!
0: 6-6-32-72-11. Johanna.
11: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos, y él nos demostró que, siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
0: Uau, s'ha emocionat.
5: No es presentarà a la reelecció.
0: Com?
5: Res, igual. Bromes de merda.
0: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
5: Sí, a mi, jo sempre que una persona plora molt m'agrada dir no em presentaré a la reelecció.
0: Ah, perdó.
5: Recorda't. Sí.
0: Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
5: Ja,
0: la gent jove com jo no,
5: la vida és així,
0: no ho recordem. Ai, 6-6-32-72-11, acabem amb la Nuri.
14: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, pues bueno, sí, pot ser bo. Però és boníssim amb egolatria i prepotència.
0: Toma ja.
14: Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, desgraciat, que no el torni a convocar.
0: Se
14: que tingui un parell de nassos i no juegas más con Porto.
0: Ja tinc els controles de la nave.
6: Jorge.
0: Tu saps que em vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
6: Ah, sí?
0: Sí, tinc foto i tot.
5: Pues, porta-la, porta-la, sisplau.
0: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
5: Hosti, tu.
0: Es transformava en Christopher, que era el seu fill.
5: Sí.
0: Christopher, mijo.
6: Soy Christopher.
15: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
0: ¿Cómo has pogut ser tan ràpid, Willy?
6: Les habilitats de Willy.
0: Increïble.
6: Sí, sí.
0: Li deu agradar molt, Carlos Jesús.
6: T'he controlat. Referència.
0: Com riu. Això és que sí.

0: Diu l'Helena que anem tard i que espavili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho faci. Ja.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què tal? Passa amb tants papers?
3: Doncs crec que tenia informació molt bona.
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
3: Sí, encara, ara millor. Tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició, l'Euroliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
3: De moment queda en stand-by, els 13 grups l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys. Madrid, Bayern, Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
0: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Eurolliga.
3: Sí, i també els clubs, sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple el Baskonia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser. Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
0: Aquestes 12 ciutats hi estarien segur.
3: Sí, 12 equips que hi serien segur i després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí al que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Eurolliga. Vol comprar l'Eurolliga i ha fet una oferta de 520 milions.
0: O sigui, la NBA vol comprar l'Eurolliga.
3: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Eurolliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Eurolliga. Ofereix uns 520 milions a l'Eurolliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Eurolliga
0: per crear una societat. Entre els 13 clubs que formen part de la Eurolliga.
3: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, el Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
0: Que això és un ingrés extra.
3: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs bueno, pues vale, pues adiós.
3: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem, com un club que factura Barça o Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta, o un Fenerbahçe, que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions. Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Eurolliga.
0: Però quan ho multiplicaria per 4?
3: En els propers 10 anys.
0: En els propers 10 anys,
3: en els propers 10 anys
0: la proposta de la NBA és multiplicar per 4 els ingressos que genera
3: l'Eurolliga. La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat i recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
0: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Eurolliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Eurolliga està valorada 1.400 milions d'euros, proposa la NBA comprar-la, un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Eurolliga, amb 12 ciutats entre les que hi ha Barcelona i, per tant, 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça, però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per, de moment, mantenir-se a l'Eurolliga actual.
3: Sobretot també perquè, a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima, perd la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria endavant aquesta competició. Per tant, els clubs tindrien un paper menys important que no pas el que tenen ara mateix en aquesta Eurolliga, on, recordem-ho, són accionistes de la mateixa competició.
0: El Barça, diguem-ne, està al vaixell de l'Eurolliga actual. El Madrid?
3: El Madrid és potser el més tènue, el que té una posició més tènue, però tot i així al final hi ha bastanta, s'han posat bastant d'acord tots els clubs, els 13, perquè de moment no els hi quadren l'oferta de la NBA, perquè a més aquest pla de negoci tan agressiu que ens diuen, l'Excel ho aguanta tot, el 25% dels ingressos estan garantits, la resta, el 75%, anirà en funció del que generi aquest pla de negoci, que és molt ambiciós.
0: Perquè l'Eurolliga també està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
3: Correcte. S'ha donat llum verda. En les properes setmanes veurem si va en paral·lel a la negociació amb la NBA Europa a l'ampliació de del número d'accionistes de l'Eurolliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda a
0: sí, que l'Eurolliga passarà de 13 a 21 equips.
3: Sí. Això vol dir doncs que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga i aquests diners,
0: o sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien
3: entre 50 i 80 en funció de la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça s'ingressarà uns 40 milions, calculen, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
1: Carai! Escolta, NBA!
0: 50 milions, president.
1: NBA!
0: No, això és Eurolliga.
1: Eurolliga! Eurolliga!
3: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula de sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
0: t'acaba
3: el que et
0: garanteix...
3: Igual. Correcte, uns 150 milions.
0: Interessant, eh? El negoci del bàsquet. I com s'estan movent les cadires a Itàlia i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
3: A vosaltres.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena? No, o vols fotre un altre castanyot?
2: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Que avui és víctima del Rodalies com tants ciutadans del país i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
5: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina a l'Aquí Catalunya a les 8 menys quart i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
0: Tu pateixes sovint lo de Rodalies o no?
5: Sí, sí, sí, bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
0: Pensa que entra el tio Faja al programa, etcètera. Per tant, estigues tranquil.
5: Sí, sí,
0: alguns però, protegeix judicialment.
5: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil. Però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta, és que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí. I estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
0: És veritat!
5: I sí, és clavadíssim a José Manuel Parada.
0: Totalment d'acord.
5: Jo estic aquí a casa, saps, amb roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh?

0: en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
1: La Elena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí. Perquè sé de què va, veig les cançons, clar. I només que entri la primera, ja n'hi ha prou.
0: Pues, escolta, avui hem fet un recull de per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet, és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert d'aquests heavies o punkies i no tens aquí puntet de perill d'estar guai perquè algú puja a l'escenari i es llencen, s'escopeixen a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre de Heysel.
2: Se't pot si no tens aquí Michelin puntet, en qualsevol moment.
0: Correcte, si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquest puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni punky. Estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos Oques Grasses, el Cumballà Senyor i el Torna Serrallonga. Mira, avui tanquem avui la secció aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneras de Vivir.

0: Òscar, però és que es fa difícil ara continuar amb la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per, sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
1: Caramba. Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític,
0: no,
1: de la música d'Espanya.
0: No. Em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el Flaquer, perquè porta aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes.
2: Jo és que divendres estic entrat a les Poroques, gràcies.
3: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pimo en escenari. Vull dir, no.
0: Tira-vos, Willy.
1: Tira-vos. Vamos ahí pa' todos los babies. Feu així una mica cuernos amb els dits.

0: on va sortir el Fortu, Elena?
1: Ens diu el Bruno reality... al WhatsApp de la redacció que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar,
0: Tots aquests són de Madrid,
2: No sé... No sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Oh, home.
2: Us en recordeu de Tino Casal?
0: I tant, home, ho veig.
2: Pues Tino Casal compartien, bueno... aficions junts i, entre altres coses, també un local d'assaig, i Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos que són meravellosos dels 80. Sí que avui he vingut una mica heavy, jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca i fent un... Bueno, per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un bandolat. Fem un bandolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern

0: de ser la líder del projecte.
1: Mas Madrid accepta que sigui la líder, però la discussió ara és si l'exalcaldessa de Barcelona es presenta com a cap de llista de Barcelona o de Madrid.
0: Xavier Balló.
2: Els comuns havien plantejat que Colau pogués liderar el Front Ampli sent la candidata per Madrid i que Barcelona a la llista l'encapçalés el ministre Ernest Urtas, una solució satisfactòria també pels interessos interns aquí a Catalunya. Mas Madrid, però, ha contrarreplicat acceptant la figura de Colau com a líder, però exigint que es presenti per Barcelona, per tal que Mònica García pugui tenir més pes des de la capital espanyola, però això deixaria Urtasun en una posició secundària. Fons del partit diuen que la negociació es manté oberta i que no volen discutir a nivell mediàtic la configuració de les llistes.
0: I mentrestant, el PP valora que Xavier García Albiol sigui el seu candidat per Barcelona.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura, segons ha avançat la Vanguardia. Fons del Partit Popular asseguren a la SER que és un nom que agrada i que, a més, pot ser una bona opció per frenar un possible ascens de Vox. Asseguren que és totalment compatible ser diputat al Congrés i alcalde, que ja ha passat en altres ocasions, però que, en tot cas, no és res oficial encara.
3: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
0: La Mari Carmen ha mort, però ha deixat un llegat en forma de lluita social que ja està aturant desnonaments. La mobilització social ha ajudat a que 50 veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona continuïn a casa. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han decidit comprar l'edifici en risc de desnonament arran del centenar de persones que s'hi havien concentrat ahir des de primera hora per frenar el llançament.
4: És una operació complexa que ara el dia d'avui està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que avui hem fet.
1: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde de Barcelona. De moment no ha transcendit el preu de l'operació. Bona part dels veïns d'aquest edifici són vulnerables i alguns tenen mobilitat reduïda.
0: Avui ha de ser l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
5: Una nova banda de precipitacions també afectarà, sobretot entre mig matí i mitja tarda, la zona de les comarques altre cop de Barcelona i sud de Girona, litoral i perlitoral de Barcelona i Girona. Això és degut a l'arribada ja de vent de component nord, tramuntana i mestral. Preveiem que siguin ja les últimes d'aquest llarg episodi de precipitacions.
0: Ho diu Santi Segalà, que és el cap del Meteocat, després que ahir descarregués amb força a les comarques gironines. Un episodi de pluges que de moment ha deixat 3 persones mortes després que s'hagi trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès.
1: És un home de 43 anys, estava a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua dilluns. Els operaris d'una empresa que estaven retirant tota l'aigua acumulada van trobar-lo mort dins del vehicle. La nit abans, la seva família havia denunciat la seva desaparició.
0: I al Vendrell també han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera, però no arran d'aquests temporals.
1: No, el cotxe estava mig enterrat entre el fang i el cadàver està en avançat estat de descomposició. De fet, els primers indicis apunten que podria ser una víctima d'uns aiguats anteriors. Encara no l'han identificat, però segons expliquen fonts properes al cas a SER Catalunya, el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer el 21 d'agost, coincidint amb un dia de pluja torrencial que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona en poques hores.
0: 3 minuts i seran les 7 del matí.

0: L'enorme llista de guardons que acumula Rosalía s'hi ha afegit en les darreres hores una altra. El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a la transcendència artística del seu últim treball, Lux, que el jurat defineix com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Dotat amb 30.000 euros, el jurat del Premi ha constatat que el treball de Rosalía reafirma una trajectòria d'abast internacional caracteritzada per la recerca, el risc i l'evolució creativa a través de la cerca d'un llenguatge sonor propi.

0: Amb Rosalía estem arribant a les 7 del matí mentre saludem la Marina Fernández. Marina, bon dia.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: De seguida arrenca l'Aquí Catalunya i justament avui amb la consellera de Cultura.
1: Exacte, justament la tenim a 8:45 del matí. Parlarem amb ella de l'estrena al Festival de Sitges. Demà tenim programa especial des d'allà, però no només, també dels oques grasses de si ha de fer servir fenòmens com la Rosalía, per exemple, per exportar el català al món, si hi han parlat, si no, tindran algun tipus de relació en relació a això, de les paraules de la Emma Vilarassau que deia que no es pot viure.

0: Poques gràcies ha convertit aquesta nit l'Estadi Olímpic en una gran festa amb un espectacle carregat d'energia i emoció. La Clàudia Arcarons era a aquest primer dels quatre concerts de comiat d'Oques.
1: Semblava impossible, i aquí estem. Nosaltres, però sobretot vosaltres.
2: Semblava impossible, deia just començar el cantant del grup, Josep Montero, quan ha aparegut sol al mig de la pista, perquè finalment, després de l'espera, de les pluges i de tanta expectació, primera nit de les quatre que faran a Barcelona amb un estadi ple de gom a gom. 55.000 persones van cantar cada una de les cançons del repertori dels més de 10 anys de carrera dels osonencs, des del meravellós desastre a l'Està guai, passant per Cool i l'onejada de samarretes col·lectiva que ja és tradició. Focs artificials, coreografies, fans a l'escenari, crits d'independència i una traca final amb els temes més esperats. Tot amb un públic que no els volia deixar marxar.
1: Això està començant a arribar al final ja.
2: Però tot té un final.
1: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Us estem infinitament agraïts. Esperem que estem de l'alçada de tot el que ens heu donat.
2: Oques grasses marxen per la porta gran. Queden tres nits més i totes elles prometen ser una festa.

0: Hoy por hoy Cataluña. Ferran Dalmau.
1: Bon dia. La Mari Carmen no haurà mort en va. Les mobilitzacions de l'habitatge tiades pel seu cas han aturat a Catalunya un macrodesnonament en les darreres hores. A Barcelona, 50 veïns podran mantenir casa seva. L'Ajuntament i la Generalitat compraran l'edifici que és el barri de Sant Andreu. Detalls, Martí Oliver.
2: Com ja va passar amb la casa Ursola, el consistori, en aquest cas juntament amb el govern, ha tirat de talonari per evitar que el conflicte escalés. Una part la pagarà la Generalitat amb els fons d'emergència que van aprovar dimarts i l'altra l'Ajuntament.
3: És una operació complexa que ara al dia d'avui està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que vull dir.
2: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde. De moment no ha transcendit el preu d'una operació que de moment permetrà als veïns continuar vivint a la finca. Una part són vulnerables.
1: Els sindicats d'habitatge celebren que s'aturi el desnonament, però acusen el PSC d'electoralisme. Marta Espriu, de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: En un context d'una convocatòria prematura d'eleccions generals, no interessa que aquí, a Catalunya, on també governa el PSC, s'executin desnonaments a través de la violència amb centenars i centenars de persones a les portes dels desnonaments.
1: I és que el desnonament d'ahir va haver una imatge inèdita. Dos alts càrrecs, un de l'Ajuntament i un de la Generalitat, es van plantar al davant per demanar que s'aturés. Eren el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Miquel Bagudanc, i el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, que acaba de passar pels nostres micròfons.
5: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que, efectivament, Casa Ursola va ser un cas, diguem, de conflictivitat social. La d'ahir també era un macrodesnonament, perquè no estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc sencer que anava a ser desnonat.
1: 7 minuts i seran les 8 del matí. Susana Ruiz, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: 7 setmanes per les eleccions i els partits encara no han definit les seves llistes. En les darreres hores, Ada Colau ha estat proposada com a líder del Frente Amplio, que és el nou espai d'esquerres que substituirà Sumar.
6: Mas Madrid accepta que l'exalcaldessa de Barcelona en sigui la líder, però la discussió ara si es presenta com a cap de llista de Barcelona o de Madrid. Els comuns havien plantejat que Colau pogués liderar el Front Ampli sent la candidata per Madrid i que Barcelona la llista l'encapçalés el ministre Ernest Urtasun. Una solució satisfactòria també pels seus interessos interns.
1: Mas Madrid, però, ha contrarreplicat.
6: Accepta la figura de Colau com a líder, però exigeix que es presenti per Barcelona per tal que Mònica García pugui tenir més pes des de la capital espanyola. Però això, llavors, deixaria Urtasun en una posició molt secundària.
1: Un altre nom que havia sonat pel Frente Amplio era el de Gabriel Rufián.
6: La direcció d'Esquerra Republicana ha mantingut un cop rere un altre que Rufián serà el seu candidat i que no anirà al Front Ampli, però encara hi ha algun ombra de dubte.
1: Laura Pons, bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
1: Esquerra té un altre problema, Laura, però que és qui més va en aquesta llista amb Rufián, perquè el portaveu ja no es porta amb la majoria de diputats del seu grup i ara dos dels 7 que tenien a Madrid han anunciat que pleguen.
7: Són Pilar Vallugera i Jordi Salvador, els dos s'acomiaden perquè no repetiran de cara al 29 de novembre. Qui sí que vol repetir, en canvi, és Teresa Jordà, que es vol presentar per liderar la llista a Girona, igual que Edna Estrems. De fet, Jordà i Estrems s'hauran d'enfrontar unes primàries. La continuïtat de la diputada per Lleida, Inés Granollers, es dona per feta i només queda per concretar el futur de Francesc Marc Álvaro. Són moviments que podrien respondre a les condicions.

0: i li agradaria fer una llista amb gent de la seva confiança.
1: I mentrestant el PP valora l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a candidat a les eleccions.
0: És una informació que ha avançat La Vanguardia. Feijó vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura a fons del PP, assegurant a la SER que és un nom que agrada i que a més pot ser una bona opció per frenar el possible ascens de Vox. Asseguren altres fonts del partit que és totalment compatible ser diputat al Congrés i alcalde de Badalona, que ja ha passat en altres ocasions, però que en tot cas res és oficial encara. Fonts properes a l'alcalde afegeixen que el seu focus és presentar-se per revalidar l'alcaldia de Badalona al maig del 2025. I nega haver-ne parlat de manera formal amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó.
1: 7:56 del matí, Renfe arranca avui el dia en una molt millor situació respecte a ahir.
2: S'ha restablert la circulació tota la R4, que els últims dies s'havia vist molt afectada per l'acumulació d'aigua a diferents punts, com el túnel de Plaça Catalunya a l'estació de Fabra i Puig. Avui també funcionen amb normalitat l'R2, l'R2 Sud, l'R7 i l'R8, que havien resultat també afectades. L'R2 Nord no funciona entre Granollers i Sant Celoni, i el recorregut sencer de l'R11 està cobert amb autobusos.
1: Per cert, que a partir d'avui l'estació de Fabra i Puig de tren torna a estar oberta. Recordaran que va caure part del sostre arran dels aiguats. Un episodi de pluges que ha deixat 3 persones mortes després que hagin trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès. És un home de 43 anys atrapat a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua. Avui és ja l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Avui farà sol, però encara tindrem alguns xàfecs a la meitat est de Catalunya. Ara mateix, 18 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida i Girona. Màximes de 20 a 25 graus. El sol ambient agradable, però també cada cop més fresc pel vent, que bufarà fort a tramuntana als Pirineus i l'Empordà, mestral al sud, sobretot a les Terres de l'Ebre. Encara alguns xàfecs al matí al sud de la Costa Brava, entre aquesta tarda i primeres hores de la nit, a qualsevol punt de les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona. Aquests, a la costa de Barcelona, caurien sobretot entre el vespre i primeres hores de la nit.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
6: Bon dia, Ferran.
1: Dels esports, el Barça recupera ja tots els efectius per preparar el partit de dissabte contra el Getafe.
6: A 6:45 a l'Spotify Camp Nou, Joan García ja es va entrenar ahir amb el grup i estarà disponible pel partit. Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar ja es van exercitar amb normalitat amb la resta de la plantilla i avui s'incorporen la resta d'internacionals espanyols més Livakovic i Gordon. Rafinha va fer treball específic al gimnàs.
1: A l'Espanyol inaugurada la figura de Dani Jarque al Museu de Cera.
6: Amb la mateixa samarreta que va portar a l'Espanyol Liverpool del dia en què es va inaugurar l'RCD Stadium 6 dies abans de morir, i el sal de capità que estrenava en aquell partit. Va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui parla Manolo González en la prèvia del Màlaga espanyol de demà.
1: I en bàsquet a l'Eurocup, triomf del Manresa.
6: 101-80 contra l'Ulm alemany. Avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya, 8:45. A la mateixa hora al Palau Laurana, Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest.
1: Arnau, gràcies.
6: Fins ara.
7: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: I a l'enorme llista de guardons que acumula Rosalía s'hi ha afegit a les últimes hores una altra. El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a Lux. Arribem a les 8 del matí.
9: Esta es Ana. Y este es su sistema inmunitario, que le ayuda a afrontar la vuelta al cole. Por eso Ana y su familia toman un Actimel cada día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino, donde se encuentra el 70% del sistema inmunitario para ayudar a nuestras defensas. Y además,

0: afirma haber organizado medidas preventivas y que no existen riesgos de pandemia. Aún se desconoce el motivo de la muerte de la trabajadora del laboratorio de 28 años que hizo que saltaran las alarmas. La Organización Mundial de la Salud ha ofrecido su ayuda al gobierno ruso, pero le ha criticado por falta de transparencia.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para! Epa, aquí!
2: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
1: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
6: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
7: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
8: ¿Ho escoltes? És el compte enrere.
9: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
10: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
13: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
0: A les portes ja de que torni la Lliga de Primera Divisió.
1: Dos dies.
0: Hi ha ganes d'estar aquí?
1: Moltes ganes. El Getafe tampoc seria el millor dels rivals, el més engrescador de tots, però torna el Barça de Flick.
0: Però ve un calendari brutal, fins al clàssic. Fixeu-vos, Barça-Getafe,
1: sí,
0: Madrid-Villarreal,
1: sí.
0: Galatasaray-Barça, Roma-Madrid, Betis-Barça,
1: sí.
0: Madrid-Sevilla, París-Saint-Germain-Barça, Madrid-Leipzig, i el 25 d'octubre, el clàssic. Barça-Madrid, on estigueu atents perquè hi haurà acció especial del Que t'hi jugues. Amb els nostres oients us ho explicarem tot la setmana vinent. Mes d'octubre apassionant,
1: sí,
0: ja
1: senyor.
0: Tocava, acaba l'aturada per seleccions, torna el futbol de clubs i president en té ganes, eh?
2: Home, si tinc ganes! Ara, el que tinc ganes és que deixi de ploure, perquè si no les obres del Camp Nou no poden avançar.
1: Bueno, sembla que ja prenem una treva.
2: Home, sisplau! Prou ja! Estem perdent diners! Barça!
0: Ara parlarem del partit del Barça contra el Getafe, que serà especial per un jugador, del Barça, d'aquests pels qui ningú hauria donat un euro i s'ha convertit en titular, i també del cas Mbappé, que continua acumulant capítols. Però permet-me una llicència per començar el programa, Flaqui, perquè és per una bona causa. Aquest cap de setmana, Tarragona és la capital europea de l'esport inclusiu. Es disputen, es celebren a Tarragona els Special Olympics amb 15 modalitats diferents, i en la de futbol avui he descobert que hi participa un equip que porta el meu nom.
1: Què em dius ara?
0: I és casualitat, i no em dic Ramon, ni Antonio, ni Josep, ni
1: no.
0: Pepito.
1: No.
0: Sique, escrit sense P. Sique. És la Fundació Sique, que treballa amb gent que té discapacitat intel·lectual i que han muntat un equip que competirà als Special Olympics i que juga tots els caps de setmana. I avui he estat amb la Laia, amb el Samuel, que és la gent d'aquesta fundació, a través de Almond Connection, que és una agència que ens ha posat en contacte, perquè, clar, van descobrir, no?, que existia un periodista que portava també el seu nom, i jo els he dit avui, és que ja us havia vist també i m'havia quedat atenció que vosaltres portéssiu el meu.
1: Que bo.
0: I aniré cap allà a padrinar aquest equip.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Mira, una gran iniciativa.
0: M'han regalat la samarreta. Mira la samarreta.
1: Opa.
0: Impacte, Sí que.
1: Sí que.
0: I a més, és poètic perquè, sense saber-ho, casualitats de la vida, amb el dorsal 19, que és el dia que van néixer els meus fills.
1: Ah, mira.
0: I no ho sabien.
1: Tot acaba quadrant.
0: Sí, sí. La Fundació
1: doncs
0: Sí que.
1: Molt bé.
0: Que, clar, juga contra el Madrid, juga contra el Mataró, Vilanova, San Martí, os ganaremos.
3: Vamos a por ellos, hombre, vamos a por vosotros. Y vamos a venir, os vamos a ganar y os vamos a recalificar los terrenos. Toma ya, te jodes.
0: Doncs aniria bé perquè falten terrenys perquè la gent pugui entrenar a futbol i a altres esports,
3: Bueno, però és que també se ve que el vestuari de los Special Real Madrid també és un polvorí.
0: Per una revista, Flaqui, són periodistes, els equips són tres equips de 30 persones, però a part de la Fundació tenen altres activitats, no? I fan una revista que m'ha cridat l'atenció perquè l'escriuen ells i explica històries molt, molt curioses. En fi, que és important visibilitzar el treball
1: sempre
0: que fan les fundacions.
1: Sempre.
0: I avui m'explicaven, no?, que no és qüestió d'integrar les persones amb diferent capacitat intel·lectual a la societat perquè ja estan integrades, sinó que l'important és que puguem organitzar activitats per a elles, i l'esport és molt important per a tothom. És molt important per a tothom. I aquest cap de setmana aniríem cap a Tarragona.
1: Doncs molt bé, una bona iniciativa per part teva, anar cap allà a donar recolzament.
0: No, però l'important és la feina que fan a la Fundació.
1: Exacte, donar recolzament i visibilitat a la feinada que s'està fent, en aquest cas des de la Fundació Sique.
0: I un dia vindran a l'estudi a veure el programa de ràdio en directe.
1: Quan vulguin.
0: I escoltar com narres algun gol del Barça, segurament també.
1: Doncs escolta'm, benvinguts seran.
4: Pues,
1: doncs,
4: que il·lusió.
0: Andrés.
4: Escuchar a Flaqui. Es que a todo el mundo le hace ilusión escuchar a Flaqui.
1: A mí me hace ilusión escucharte a ti.
4: Pues yo voy a seguir diciendo que me hace ilusión y me emociono con tus goles.
1: Ay, señor.
0: Doncs
1: quin moment.

0: us deia, aquest cap de setmana torna a la Lliga. El Barça-Getafe serà un partit especial per a un futbolista que en una entrevista recent a la cadena SER ens va explicar aquesta anècdota d'on va sortir que el seu entrenador el rebategés de Gerard Martín a Gerard Maldini.
1: Tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco la historia.
2: Mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en... Sí, pero luego por internet, no sé quién lo sacó, que...
3: Luego caló.
2: Que empezó... Sí, que ya se quedó un poco ahí, y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
3: Qué bueno.
2: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
0: Gerard Maldini complirà 100 partits amb el Barça aquest dissabte.
4: Collons, tu.
0: 100 partits amb el Barça, Gerard Martín, aquest dissabte al Camp Nou. No sé si això del Gerard Maldini a Flick li ve perquè a ell, com a futbolista del Bayern, li va impactar molt una eliminatòria de Copa d'Europa que va jugar contra el Milan d'Arrigo Sacchi.
5: És que aquell Milan...
0: De fet, la pressió dels equips de Flick neix, segons explica el propi Flick, de l'admiració que tenia per aquell Milan d'Arrigo Sacchi on jugava Paolo Maldini.
5: Veus?
0: On jugava Paolo Maldini. La qüestió és que hem parlat durant totes aquestes setmanes de Lamine Yamal, de Rafinha, de Pedri...
6: Pero bueno.
0: I avui a la reunió de redacció hem dit, Flaqui, escolta'm, i Gerard Martín?
5: Sí, sí, perquè...
0: Ningú en parla, però allà està, titular, central esquerre, soldat de Flick...
5: A mi em sembla l'exemple màxim o extrem del Flick Rei Mides, no? Que és capaç de convertir en or tot allò que toca, que una cosa és treure el rendiment a jugadors amb certa trajectòria, com pot ser Rafinha, que li ha tret un rendiment brutal, no sé, l'altre és agafar un jugador de perfil Gerard Martín i convertir-lo en titular en aquest Barça i permetre-li el que deies tu ara, que el dissabte celebri 100 partits absolutament afiançat com una peça clau del Barça de Flick.
0: Té contracte fins al 2028, però ja ens va avançar el Nil Solà i s'ha pogut confirmar en les últimes setmanes que abans de que acabi l'any possiblement ja el renovaran perquè el contracte ha quedat desfasat.
1: Correcte, perquè té un contracte que acaba el 2028, com has dit, que forma part d'un escaló salarial dels més baixos de la plantilla o el més baix segurament de la plantilla. Se li ha d'adequar, no?, la seva nova situació, la d'un jugador important d'aquest Barça, i un cop ja encarades acabat el mercat de fitxatges, algunes carpetes com les de Rafinha que hi havia pendents o també Marc Bernal, ara és el torn de la de Gerard Martín, a qui el Barça vol valorar com es mereix, i evidentment Gerard Martín amb la clara intenció de continuar l'equip de la seva vida, que és el Barça.
0: I us aniré explicant com ha anat tot el procés per construir tot aquest tema. He pensat, dic, aviam els números que té Gerard Martín. Calla. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
7: Hola, sí, que bon dia a tots.
0: Mira què és el que aporta Gerard Martín al Barça en defensa, si realment juga tants partits des de que va arribar. Clar, és el 2023 quan arriba al Barça, 2023, per jugar a Primera Federació.
5: Sí, sí.
0: El Barça Atlètic a Primera Federació, el 2023. I ja el primer partit amb Hansi Flick d'entrenador a València, aquell partit de Lliga, disputa els seus primers minuts. I clar, Fermín, quan m'has dit les dades que havies trobat i la teva interpretació, sincerament, he al·lucinat.
7: A veure, Gerard Martín té, és a dir, per explicar aquesta xifra rodona que assolirà el dissabte, realment té molt sentit i les dades ho avalen. És a dir, és un jugador que sempre està disponible, només s'ha perdut 26 partits des que va arribar al primer equip, 26, i cap d'ells per lesió. La majoria són per simplement una qüestió de ser suplent. La primera temporada ell la passa sencera sent lateral esquerre, però crec que és clau la reconversió que té a central a la jornada 13 de la 25-26, és a dir, de la temporada anterior. Crec que això li permet afirmar-se ja directament com un titular i segurament encaixar millor les seves virtuts, perquè és un jugador que, revisant dades, guanya molts duels, 60% de duels guanyats. Perquè ens fem una idea, Pau Cubarsí està en 57%, és a dir, que guanya més duels que Pau, i després en percentatge d'encert en la passada és molt bo. No és el de Pau, perquè Pau està a vora el 94%, però Gerard està en el gairebé 90%. Per tant, estem parlant d'un percentatge de fiabilitat, d'entrega en la passada, realment que és molt bo. I amb el tema de central, fixa't, des de el moment en què Flick l'utilitza com a central en aquella jornada 13 contra l'Atlètic Club, han transcorregut 48 partits, i en 34 ell està titular. Per tant, ha trobat aquella peça que li faltava d'un central esquerrà després de la marxa d'Íñigo, que pogués omplir aquell buit que havia deixat el central basc, sobretot en tema de sortida de pilota.
3: Clar, és l'exemple clar d'aprofitar les teves oportunitats. Quan debuta amb el primer equip com a lateral esquerre, aprofita una lesió d'Alejandro Valde.
7: Sí.
3: I l'any següent, ja amb una temporada d'experiència al primer equip, aprofita que marxa contra pronòstic Íñigo Martínez i des de que juga de central un 13 de novembre del 2025 contra l'Atlètic Club, és, la temporada passada, Fermín, el sisè futbolista amb més minuts de la plantilla?
7: Correcte. De fet, és el sisè en minuts i el que més partits va jugar juntament amb Eric. Els dos van jugar i van estar disponibles en 51 dels 57 de la temporada passada, el sisè en volum de minuts. Per exemple, clar, lògicament Joan García, encara que hagi jugat menys partits, té més minuts que, per exemple, Gerard, però és que el salt és molt bèstia, perquè la primera temporada, ell sent suplent de Valde i després titular, com deies, arran de la lesió de Valde, ell en la primera temporada era 17è en minuts i en només una temporada en tot un Barça en creixement acaba sent el sisè en minuts. Em sembla realment una xifra molt, molt bèstia de Gerard, que ell ja el volum de minuts ja el té superior com a central que com a lateral esquerre. En central està ja vora els 3.000 i a lateral esquerre està en 2.100, per tant ell ja el podem entendre com un central. I després és un jugador que va arribar a tenir 14 titularitats seguides en el tram final de la Lliga del curs passat, que és una barbaritat.
3: Complirà 100 partits aquest dissabte, va arribar al Barça Atlètic, és a dir, no ha pres el solfeig de la Masia, perquè va picar pedra en altres equips, el Cornellà, per exemple. No hi deu haver gaires casos a la història del Barça de futbolistes que han arribat per jugar al filial i acaben complint 100 o més partits amb el primer equip, no?
7: Jo al segle XXI només he trobat 3 precedents i Gerard serà el quart d'un jugador que, sense haver trepitjat categories inferiors, és a dir, cadet, juvenil, només passant pel filial, arriba al primer equip i juga almenys 100 partits. Només he trobat 3 precedents. El més immediat és Araujo, 213 partits, només filial. Un altre és Oleguer Presas, 175 partits, ell ve de la grama, juga al filial i després el fa debutar Luis Van Gaal, i després Thiago Mota, és un altre que arriba al filial, arriba al primer equip i juga amb més de 100 partits, total 147. Doncs Gerard serà el quart en el segle XXI que només passant pel filial és capaç de sumar almenys 100 partits amb el primer equip.
4: Històries de superació espectaculares, cada una más que la anterior, ¿no? Lo de Gerard es increíble, si me ha quitado el puesto incluso a mí, que soy...
3: ¿Te has tenido que marchar al Liverpool?
4: Me he tenido que marchar al Liverpool, a otro grande, porque es que Gerard es una máquina.
3: Fermín, gràcies, i t'escoltem dissabte al que t'hi jugues Barça, la retransmissió de Ser Catalunya.
7: Ja hi ha ganes, eh? Mira que m'encanta el futbol de seleccions, però se m'ha fet ja una mica bola, eh?
1: Deixa't estar de les seleccions.
7: Una abraçada a tots.
3: Que vagi bé. Pensat, qui pot ajudar-nos a entendre millor el fenomen Gerard Martín? Com és possible que contra tot pronòstic s'hagi afiançat com a titular al primer equip? Quin jugador el pot conèixer, Nil?
1: Doncs un que va debutar amb ell en partit oficial amb el Barça contra el València, un jugador que també va picar pedra, va arribar al primer equip del Barça, ha jugat algun partit menys, però ara el tenim a Portugal, Pau Víctor.
3: I està fent bastants gols.
1: Està marcant gols, la temporada passada va acabar-ne amb 10 a Lliga, ara ja porta 5 gols aquesta temporada en 12 partits, a més amb el 10 a l'esquena, i encara li queda bastants reptes per davant.
3: Pau Víctor, què tal, com estàs?
6: Hola, bones, què tal?
3: Acabes de començar tot just la temporada i portes la meitat de gols ja que l'ha passada en tot l'any?
6: No, l'any passat vaig marcar 10 a Lliga, però vaig fer 17 en total.
3: Ah, val. Doncs no li redueixis les estadístiques.
1: No, 10 en Lliga i ara...
3: 10 en Lliga, no, però fiques el 17.
6: Sí, perquè aquest any en Lliga no porto 2, crec.
1: No, sí, 3, està bé que te'ls atreguis, almenys l'aplicació diu 6 partits de Lliga, 3 gols i una assistència, no està malament,
6: sí,
1: no?
3: Està molt bé, el número està molt bé, comença molt bé la temporada, no?
6: Sí, bastant bé, content.
3: Pau, et sorprèn que Gerard Martín sigui... És titular al Barça. Ja no és que tingui minuts, és que és titular al Barça.
6: Sí, aviam. Òbviament, quan els dos vam pujar del filial al primer equip, pues, no crec que ni ell s'ho esperés, però sí que és veritat que un cop comença a jugar, un cop el veus competint, el veus entrenant, el veus millorant, després pues, no et sorprèn veure el rendiment que està donant, veure que és... que és un indiscutible pel que és el millor club del món, que és increïble, i el que dèieu d'un Barça en creixement, on poden pràcticament anar a buscar el millor del món, ell està allà i està sent el sisè més minuts, és una cosa increïble i que estic molt content per ell.
5: La clau del Gerard quina és? El com s'ho ha cregut, el com ha interioritzat el que li demana Flick? Clar, no és el més dotat tècnicament, si em permet l'expressió, però de sobte s'ha afiançat d'una manera brutal amb 100 partits ja al primer equip.
6: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser en té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
3: Perquè l'actitud fins a quin punt és important? Tu has estat al Barça, coneixes a Flick, de fet ets un cas similar al de Gerard Martín, no? Que contra tot pronòstic acabes sent futbolista professional, debutes al primer equip del Barça, marques gols, tens més minuts dels que la gent podria pensar inicialment, i ara diguem-ne que continues marcant, en aquest cas a la Lliga Portuguesa. Flick valora molt el jugador, diguem-ne, que treballa i té un perfil discret o no?
6: Sí, el Flick al final és un entrenador que està molt a prop de tothom i que li agrada molt als jugadors treballadors, als jugadors que, bueno, que en silenci van fent les seves passes, als jugadors que, bueno, que acaba l'entreno i et quedes al gimnàs, o que vols millorar, demanes per fer vídeo. Crec que és un entrenador que valora molt, molt aquests petits detalls, i que el Gerard els té tots, no? I al final és un jugador molt, molt humil, que sap sempre escoltar, que accepta les crítiques que li pots fer, i és un plaer poder jugar amb jugadors com ell, la veritat.
1: De fet, em consta que Gerard Martín, la veritat que ho fan també molts altres futbolistes professionals, però que treballa molt aquests petits detalls, com ara deia Pau, és a dir, a nivell d'un analista personal, una figura clau des de...
3: Un analista tàctic.
1: Un analista tàctic personal, sobretot després del canvi de posició que va fer Hansi Flick, no? Perquè al final estava més acostumat. El Cornellà havia jugat amb tres centrals per l'esquerra, però clar, et trobes a haver de defensar els millors jugadors del món,
4: sí, sí,
1: com a central al Barça, i això implica, doncs, una millora o una millora necessària tant dins del camp com fora el camp, amb analistes, evidentment també el tema de preparació física. Em consta també que el tema de coach, de psicòleg per gestionar aquesta pressió. Pau, tu que el coneixes, vau debutar el mateix dia, estàveu també al filial junts, quines creus que són les claus d'això amb Gerard Martín?
6: Bueno, al final jo crec que el que ell li dona el valor és de no creure's millors que fa un any. Crec que ell vol seguir millorant cada dia, vol com dius, seguir polint tots aquests petits detalls, treballant pues tot el que està en les seves mans per millorar cada dia. Crec que, bueno, òbviament quan estava al Cornellà, pues sí que jugava en línia de 3 i ell jugava de central, i de fet, bueno, jo em vaig enfrontar a ell en aquella, en aquella època.
1: El va superar, però... no? Perquè feies molts gols en aquella època.
6: Al camp del Cornellà vam perdre, a casa vam guanyar. Però bueno, clar, ha passat de defensar Pau Víctor el Sabadell i va pel Madrid, saps? O sigui que sí que està clar que s'ho ha hagut de currar, ha hagut de mirar-se molts vídeos. Segur que també s'ha ficat a mirar vídeos de molts centrals, de com es posicionen tàcticament, estic convençut, perquè el rendiment que està donant de central és increïble.
5: Vas parlar amb ell, el vaciles amb el seu rendiment o què?
6: Bueno, no el vacilo gaire perquè bueno, parlem relativament poc, i sí que és veritat que quan estava en el Barça era dels meus millors amics allà dintre, i seguim mantenint el contacte, però bueno, està clar que bueno, és una amistat que guardaré per sempre.
3: És que fixeu-vos les dades del Fermín, eh? A part de que és el futbolista, el sisè amb més minuts, l'any passat el que més partits juga amb el Barça juntament amb Eric García, guanya el 60% dels duels, més que Pau Cubarsí, amb una fiabilitat de passada una mica inferior, però del 90%. Vull dir que les dades són brutals, i no s'ha lesionat mai, toquem fusta, perquè continuïs
1: sí,
3: així,
1: sí,
3: que no li portem
1: mala
3: sort.
1: Això sí que ho sabria greu.
3: No, sí, ara, el que juguem, parlem de Gerard Martín, pam, es lesiona, no fotem, toquem fusta. I la humilitat aquesta, amb l'anècdota que ens explicava la cadena ser el propi Gerard Martín, no? Que el seu entrenador, Hansi Flick, el compara així mig en broma amb Paolo Maldini, Gerard Maldini, no? I la seva nòvia contacta amb Maldini perquè li faci arribar una samarreta firmada, perquè a Gerard Martín li feia il·lusió.
1: A través del seu fill li fa arribar aquesta samarreta firmada amb Maldini. Jo crec que també, i a més, ell ho explicava amb una cara, no?, de realment, que quan devia veure la camiseta firmada de Maldini, de vegades potser no saber encara ser conscient del que està aconseguint, no? Clar, perquè al final, exacte, que te parlin com un dels que ha sigut el teu ídol és realment sorprenent.
4: Perquè és que tu t'escoltes al Pau Víctor, t'escoltes al Gerard Martín, t'escoltes a Pau Cobercí, i la conclusió a la que acabes arribant és...
3: Són com
4: que,
3: nosaltres.
4: Que bones persones.
3: Sí.
4: Que macos tots.
3: Sí, sí, és això, guapíssim. Això fa que empatitzis més amb els jugadors i amb l'equip.
5: I a part són... Sí.
1: De Pau Víctor, el dia que guanyi algun títol europeu, explicaré alguna anècdota més que ara no... Que ara no vindria.
3: Però això és molt lleig pels oients, eh?
4: Un noi molt tímid i molt simpàtic
1: el primer dia que el van presentar.
3: No, o és tímid o és simpàtic.
1: No, és tímid, es pot ser simpàtic i tímid.
4: És molt tímid. Mira'm a mi, escolta, jo sóc tímid.
1: Sí, un estil cobercí.
4: Jo sóc tímid, però també sóc simpàtic, crec.
1: En el llibre, quan es retiri Pau Víctor, explicarem com va conèixer i la primera salutació que vam tenir formal.
6: Ja arribarà aquest dia.
5: A veure si l'haurà d'escriure el Pau Víctor sobre el Nil al llibre.
1: Sí, alguna també podria...
6: Jo podria explicar bastant.
4: Ara,
3: Pau, lo del Barça de Hansi Flick, com ha començat la temporada, és espectacular. O sigui, és que no sé... És que costa de creure, eh? És que tu veus com pressionen, com corren, Rafinha, com sembla Romario definint.
5: Tu que ets davanter, això de Rafinha és per flipar, no?
6: No, és increïble. O sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com hi fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins. És espectacular i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
3: Apreta molt Flick als entrenaments o què?
6: Bastant. Jo va haver-hi més d'un entrenament que vaig sortir marejat.
3: Sí, en serió?
6: Sí. I de fet hi havia algun vídeo, ara no sé si estarà per allà, però que ens veiem a mi i a Gavi tombats al terra, unes cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenadors, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs. Sí.
3: O sigui que ja treballa, darrere de la imatge del Barça als partits hi ha feina i Flick apreta.
6: Sí, això t'ho puc assegurar.
4: I a Portugal, maco, estàs bé allà a Portugal, tot et tracten bé, t'han inscrit... Tot bé?
6: Sí, m'han pogut inscriure. No, estic molt content aquí, la veritat que és una lliga que m'ha sorprès molt cap a bé. El club en el que estic és increïble, les instal·lacions que tenim són una passada i pues, els companys i tot és molt top, la veritat que estic molt, molt i molt content.
4: Està a Braga i porta el 10, no? El 10 de Braga, això, així em coneixia de jove.
3: Ai, Pau Víctor, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per ajudar-nos a conèixer una mica més a Gerard Martín i que continuïs marcant gols a Portugal.
6: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: 12:29, eh? Hem entrevistat aquestes últimes setmanes a jugadors que crec que arriben a la gent.
5: Sí, perquè es mostren tal com ragen.
3: Van fer a Eric García, Arnau Tenas, Ramon Terrats, sí. Ara Pau Víctor,
4: és que és tota
3: i els escoltes i els veus i dius, hòstia, vull que els hi vagin bé les coses.
4: Que
3: és
4: normal,
3: vull que els hi vagin bé les coses.
5: Sí.
3: Gerard Martín a la pretemporada.
4: Sí. ¿Estás diciendo alguna cosa? ¿Quieres decir otra cosa que no nos sabe? ¿Eh? Que estoy diciendo, estos son buenas personas, que era porque los otros no son buenas personas.
5: ¿Pero por qué dones para aludir? ¿Por qué dones
4: para aludir? Porque tú eres gilipollas.
5: No, yo no soy. ¿Por qué dones para aludir? No
4: estoy hablando. Yo no me estoy dando por aludido.
5: Estoy
4: preguntando.
5: Estoy
4: haciendo una pregunta, gilipollas.
5: Si pensessis que creiem que tú eres buena persona.
4: ¡Me ha pegado!
3: ¡Ah! No te ha tocado.
4: ¡Ha pegado a mí! Se ha visto las imágenes, lo verás después. Lo verás después, tú, gilipollas.
3: Va, són 1:15 del migdia. Havíem de tancar el bloc Cobercí, el bloc Gerard Martín amb un bloc de Cobercí,
4: sí,
3: no?
4: Sí, li he fet una
3: no
4: carta.
3: No sabia si havíem invertit en l'ordre dels
4: per felicitar-lo pel 100 partits.
3: Ah, vale.
4: Doncs vinga,
3: carta
4: va.
3: Carta de Cobercí a Gerard Martín.
4: Sí.
3: Perquè el gag de Vinícius ve després o avui
4: també,
3: tampoc?
4: També.
3: Ah, val.
4: Sí.
3: I després sí que tenim el gag de Vinícius.
4: Sí, avui hi ha dues cartes.
3: Val.
4: Sí.
3: Una és de Cobercí a Gerard Martín i l'altra?
4: De Vinícius amb Vinícius.
3: Com de Vinícius a Vinícius?
4: Es porque me han aducido los aliens y le escribo una carta a Vinicius Alien.
5: Que esta es buena.
4: A que me estás suplantando la identidad.
3: A la segunda hora del que te jugas.
4: A un Titi Junior.
5: Al Vinicius.
3: No me la perdo.
5: Al Vinicius.
3: Ahora anem amb la de Cobercí, sí. Gerard Martín.
4: Sí. Torri, per posar la d'allò per dotzena vegada. Vinga. Benvolgut, Gerard Martín. Primer de tot, enhorabona per arribar als 100 partits amb el Barça. Ets clarament el triomf de la classe obrera, cada dia dient que cal un central, però tu en silenci anar callant boques cap aquí, cap allà. Que fa dos anys tothom tenia por de jugar amb tu de lateral en unes semifinals de Champions i amb la tonteria, pim, dues assistències. A callar tothom, eh? De fet, a vegades em miro aquests TikToks que la gent compara jugadors del Barça i del Madrid un contra un i diuen Cubarsí o Rüdiger? I diuen tots, no, Rüdiger, mucho más fuerte. I diuen Gerard Martino Huisen? I diuen Huisen, claramente, claramente. Doncs que segueixin dient aquells noms perquè tu i jo som les formiguetes del Barça. I sense fer cap mena de soroll ens anirem fent grans i serem els Piqué i el Puyol de la nova generació. Sí, sí. Em demano ser Puyol!
5: Per què?
4: Perquè sí, fa més gràcia. Ara
5: negociaràs amb el Gerard.
4: Sí. Tu segueix així i no escoltis a les crítiques, que ja sé que amb les orelletes que et gastes ha de ser difícil no escoltar les crítiques. Però intenta-ho, que és molt important que segueixis sent el crac que defensa la porteria al meu costat. Dissabte guanyarem el Getafe com a parella de centrals i després anirem cagant llets al concert d'Oques Grasses per celebrar-ho i ens abraçarem quan soni la gent que estimo mentre ens riem de la gent que treu el mòbil per fer unes instastòries mentre allò s'està matent per TV3. Apa, una abraçada i endavant, Gerard, t'estimem.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Aviam, per parts, Albert Llimós, apropa't a la taula, que hi ha una notícia d'última hora. És un comunicat relacionat amb la notícia que explicàvem ahir del futur del bàsquet europeu.
9: Sí, el rebuig dels clubs europeus que formen part de l'Eurolliga, doncs, per fer aquesta NBA a Europa. Hi ha un comunicat tant de la FIBA com de la NBA, perquè s'uneixen i tindrien un 52% de la nova competició, els clubs es quedarien un 48%. Hi ha resposta de totes dues, amb un comunicat molt breu. Diu, una col·laboració entre Eurolliga, la FIBA i la NBA per unificar l'ecosistema del bàsquet europeu alliberaria l'enorme potencial d'aquest esport a tota Europa en benefici dels clubs, els jugadors i sobretot els aficionats. I diu aquest comunicat també que mantenen el compromís d'impulsar aquesta lliga masculina i de contribuir a l'ecosistema del bàsquet més sòlid i sostenible de cara a fer aquesta lliga a partir de la tardor de l'any que ve, del 2027.
3: Doncs comunicat conjunt, que el que demostra és que continuem negociant per unir esforços.
9: I veurem si arriba la segona oferta d'aquí un mes per intentar convèncer.
3: La primera, la vam explicar ahir, era de 520 milions d'euros.
9: 520 milions, rebutjada. L'Eurolliga diu que el valor actual de la competició és de 1.400 milions i que no els hi sortia a compte als clubs, als 13 clubs accionistes.
3: Teniu tots els detalls d'aquesta proposta a la pàgina web de la cadena SER. Ahir els vam explicar en antena el que t'hi jugues. Si els voleu recuperar, els teniu tots els detalls d'aquesta proposta de la NBA per absorbir l'Eurolliga a la pàgina web de la cadena SER. Més de bàsquet, no, Flaqui? Perquè setmana d'Eurolliga.
5: Sí, avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya. Els blancs busquen a 3:15 la seva primera victòria europea i demà serà el torn del Barça, que rep els Alguiris al Palau Blaugrana. A la prèvia ha parlat Kevin Panther. Arnau Montserrat, què tal?
10: El capità del Barça ha dit que s'informa a diari sobre aquesta possible compra de la NBA a l'Eurolliga, que té moltes converses, que té la seva pròpia opinió, però que encara no sap si aquesta decisió seria cap a bé o cap a malament.
11: I've had that conversation a lot with a lot of people.
10: Sobre si està en el seu millor moment, a Barcelona ha dit que no mira més enllà del partit a partit i que cada cop juga més intel·ligentment i sense ser egoista. Tot això en la prèvia del partit de demà que s'ha de disputar al Palau Blaugrana a 9:15 contra els Alguiris Kaunas.
3: És Kevin Panther, eh? No és Woody Allen. És Kevin Panther.
5: Què vols dir?
3: Que m'ha sorprès el to de veu de Kevin Panther. Me l'imaginava diferent. No sé, el veus allà a la pista i l'escoltes i...
5: T'ha sonat a Woody Allen.
3: A Joan Pera. Sí. Per cert, en bàsquet encara triomf del Manresa en l'Eurocup.
5: Gran victòria dels de Diego Campos, 101-89 contra l'Ulm alemany.
3: Jorge Vilda, destituït a la selecció femenina del Marroc.
5: La Federació Marroquina ho va anunciar en un comunicat en què no menciona en cap cas el tècnic espanyol, no té cap paraula ni de dir que l'ha acomiadat ni d'agraïment de res, no l'esmenta i simplement informa sobre una concentració de la selecció sota les ordres, diu, d'Eric Blaich, que passa a ser el nou seleccionador femení del Marroc.
3: Motor, nou sistema de classificació a MotoGP?
5: Sí, s'estrenarà el 2027 i la gran novetat és que s'incorporarà els divendres una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes.
3: En golf, John Ram abandona la Lliga Saudí.
5: Després de les noves retallades en el pressupost de l'ambiciosa competició nascuda el 2022, el basc ha anunciat que no continuarà competint en aquest circuit, deixant així el projecte tocat de mort.
4: És que m'agrada molt aquesta cançó.
5: Quina?
4: John Ram era un petit indi. John, les toques gràcies, anirem a veure el dissabte.
5: Ah, mira.
4: I eres una balena.
5: I yeah. Dissabte, eh?
4: Sí. John.
3: A 3:15 del vespre, al Palau Laurana, Champions d'handbol.
5: Sí, Barça-Dinamo de Bucarest, partit de la fase de grups. Els de Carles Ortega buscaran la tercera victòria en 3 partits per consolidar la seva primera posició del grup E.
3: Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Si voleu anar gratis a aquest partit, 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim una entrada doble, dues entrades per anar a veure avui al Palau Laurana el Barça-Dinamo de Bucarest de la Champions d'handbol. És espectacular veure l'handbol al Palau.
5: Home, jo, vamos... Vaig créixer veient handbol al Palau Laurana, jo.
3: Ah, sí?
5: Home, totes les remuntades europees, allà estava, en primera fila. Sempre.
3: A més, els jugadors impacten, eh? Perquè són bèsties, els jugadors d'handbol. I a més, estan ben proporcionats.
5: És un esport molt maco de veure. I amb l'ambient del Palau, quan hi ha nits grans europees, és espectacular.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
3: Aviam, sempre us explico que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu, el que passa és que només podeu veure una part del
13: una
3: programa.
13: Banda de la peixera.
3: Exacte, la que seria on estaria, si el tinguéssim a la cadena CN, el Jordi Basté.
13: Exacte, l'altra banda de la peixera, on hi ha el Nieto.
3: L'altra banda no la podeu veure i és on entra la Núria Vilamala, que està organitzant les xarxes socials, on està el Willy, que és el nostre tècnic, sí. I on hi ha l'Helena de Diego, que és la productora. Va. Aviam, has caigut de la cadira, Helena, no? Què t'ha passat?
14: No, no. Vols que expliqui la veritat?
3: Sí.
14: Perquè aquí sempre som transparents, no?
3: Val, explica-ho, sisplau.
14: Des de fa diverses setmanes tenim dues línies telefòniques aquí. Doncs hi ha una, que és la principal, no funciona.
13: Ostres.
14: I aquí sota la taula hi ha com un transformador o alguna cosa que surt del seu lloc i deixa d'anar a la línia. I és per on estava entrant la trucada del Juan Antonio, que el tens a l'espera.
3: Ah.
14: I aleshores he hagut de baixar, apretar el cable per poder agafar la trucada del Juan Antonio.
3: Juan Antonio, què tal, com estàs?
14: I si ja estan escoltant els tècnics, sisplau, que arregli la línia.
3: Denúncia pública, sí, clar, perquè si no, gent com el Juan Antonio truca a la ràdio, però no el podem connectar en directe i no pot aconseguir les entrades.
4: Si vols, t'ho arreglo jo en un moment, tinc una destral ara aquí, que t'ho arreglo jo en un segon, eh?
5: Mira, mira la denúncia pública.
3: Hola! Helena, som transparents i ho hem d'explicar tot.
5: Oh, fa mesos que no funciona, ho hem dit en antena i als 10 segons ha aparegut...
13: Ivan Caral.
5: Per
13: no
5: la pitjor,
13: senyor.
5: Cap tècnic.
3: Ivan, espera.
13: M'heu robat de RAC1.
3: Sí, l'hem robat de RAC1.
13: A l'Ivan Caral, no pot ser.
3: No vol parlar.
5: No vol
3: diu que ja està per arreglar les coses i que nosaltres puguem parlar.
14: Ja està, ja ha trigat l'Ivan.
13: Figo, ets el Figo dels tècnics.
5: El Figo dels tècnics.
3: Va dient que sí. Juan Antonio, no m'has dit?
15: Hola, sí, dic.
3: Com estàs?
13: Hombre, Juan Antonio, què tal? Quant de temps?
3: Has vist tot el que, la que has liat, Juan Antonio?
5: Serà el transformador Juan Antonio, aquest.
15: De vegades és impossible agafar el número i agafar línia. I avui
5: ara per això, però no
3: vull dir. Sí. Des d'on ens escoltes, Juan Antonio?
15: D'aquí de Molins de Rei.
3: Des de Molins de Rei, molt bé. T'agrada l'handbol, no entenc? O li agrada algú de la teva família?
15: M'agrada, a més, fa molt de temps que no vaig al Palau.
3: Molt bé.
15: I aquesta setmana estic de vacances i, escolta...
3: És un bon pla.
15: A veure si hi ve la possibilitat.
3: Doncs per tu són les dues entrades per anar a veure el Barça-Dinamo de Bucarest. Avui, a 9:15... Si fa temps que no vas al Palau, ho gaudiràs moltíssim.
5: I
3: un partit d'handbol, i a més de Champions, és especial. És especial. Gràcies per escoltar-nos.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Adéu.
15: Vinga, adéu, bon dia.
3: Núria Vilamala.
5: I pare, eh? A partir d'ara denunciarem públicament tot el que no funciona a la relació.
3: No, ha arribat en 10 segons.
14: Però 10 segons ha trigat.
5: I en 10 segons l'ha arreglat.
14: I esprintant ha vingut, eh?
5: Sí.
14: Perquè, a veure, no trigues 10 segons des d'allà on està ell habitualment. Bueno, molt bé, molt positiu. Reclamarem més coses en antena.
4: Però des d'aquí, apreciació al fitxatge d'Ivan Caral, que és, bueno, tros de persona i tros de tècnic.
3: Ja m'ho vas dir el primer dia que el vas veure, que ens el vam creuar.
13: Me'n vaig alegrar.
1: Un sisè sentit per aquestes coses de la bona gent.
3: No, no ho havíem parlat, ens el vam creuar, no sé si ens el vam creuar o el vam trobar a la redacció tal, i em va dir el Bermúdez, el primer que em va dir.
4: Hem fitxat aquest tio, en sèrio?
3: Sí, tal qual. És boníssim.
4: Començaran a funcionar coses.
3: I li vaig dir jo, però què et penses, tio, que això és la cadena cera, eh?
4: Sí, no, en sèrio. Ole, ole.
5: Què,
3: Núria?
16: A veure, a xarxes sí que molts comentaris sobre Gerard Martín i, per exemple, hi ha un oient que et dona la raó, Bermu, quanta raó té el Bermu, aquests nois són molt macos i això és una cosa que no té preu, que grans en relació al Pau Víctor, que ha estat fa uns minuts al que t'hi jugues, i hi ha molta gent que aprofita per recordar els jugadors del Madrid que s'han lesionat durant aquesta aturada de seleccions, que tots estaran a punt per jugar a la Lliga, i per exemple l'Andreu diu, per cert, el turmell de Valverde ni Son Goku es recupera tan ràpid d'aquest grau de lesió, en referència a Valverde, que s'ha perdut aquesta aturada de seleccions però estarà disponible per jugar.
5: Recordem que el Madrid va dir que era un grau 3, un grau 3 acostumen a ser 6-8 setmanes,
1: ja estarà bé ara.
5: 15 dies i jugar.
3: 12:41, sabeu que ens podeu deixar missatges al 606-32-72-11, 606-32-72-11, com ha fet el Tomàs.
17: Agraïdos aquestes tres setmanes sense futbol, el bé que ens ho seguiu fent passar i informant i feu collonut. Moltes gràcies i, com sempre, seguiu així i jo escoltam-vos i venim a veure-us de quan en quan. Petó i una abraçada gran i merci per tot.
3: Doncs mira
13: és un dels oients, el Tomàs, sí, és un dels oients que va venir a l'homenatge a Puyal, és fan, també grandíssima persona, ha vingut moltes vegades a veure'ns aquí.
3: Doncs li agraïm que ens enviï aquest missatge, ja han passat aquestes 3 setmanes i tornem al futbol i les hem superat.
5: Vamos.
3: Gràcies per la confiança, Tomàs. 606-32-72-11, per cert, a la 1 ve el gran capità, sí, José Mari Vaquero, a parlar de lideratges. Home, té ganes de parlar de lideratges amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes. Si teniu alguna consulta, algun comentari per a ell, 606-32-72-11, 606-32-72-11, si voleu deixar algun missatge a José Mari Vaquero.
18: Hay cosas que no se deben de perder entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
19: La nostra forma de vida. ¿Qué te jugas?
18: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
3: Bon dia, sisplau, i gràcies.
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
20: Què t'hi jugues?

0: Esta cançó és de lejitos i és de Jay Wheeler. I si la gent vol anar gratis a veure'l, 19 de desembre, al Palau Sant Jordi, 933-44-1411, al final del programa, concurs amb el Xavi Cazorla. Dues entrades en joc per al concurs, eh?
1: Ja funciona la línia.
0: Lejitos, 933-44-1411, per participar al concurs amb el Xavi Cazorla i aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure Jay Wheeler, que té aquesta cançó que és molt...

0: José Mari Vaquero, a tu quina música t'agrada?
1: A mi, tranquil·la. No tinc res així específic. Després tinc una visita aquí al costat i
0: sí,
1: he posat
0: per això t'ho pregunto.
1: 7 cançons, aleshores escoltaràs i ja veuràs.
0: Val, doncs no, avui, al llapis de memòria, amb el Jordi Guanau, José Mari Vaquero.
1: Escolta, en cada moment, el que toca. Aquí hem de parlar de què? Jo,
0: si has triat...
1: Mira, la meva dona està tan feliç de que estigui aquí, ja pot dir, escolta, 2 setmanes sin parlar i estàs boig aquí a casa, només parles i parles de futbol i deixa ja.
0: A les 3, al llapis de memòria amb el Jordi Manau, avui José Mari Vaquero, que ha triat 7 cançons i després explicarà per què ha triat aquestes i les escoltarem a Cadena Ser.
1: Totes molt tranquil·les i potser alguna d'un moment determinat de la vida.
2: Mira, te la digo. Eye of the Tiger.
1: Euskeras.
2: I am an albatross. También. Lion, de Three Lion, la canción.
1: Memorias de África.
2: Memorias de África.
3: La banda sonora.
1: Por los animales, por... esto no lo olvidemos.
2: Y para dormir me pongo Ruido de Ballenas, de ASMR.
3: Y pajaritos a bailar.
2: Pajaritos por allá.
1: Es que las ballenas, cuando la comunicación que tienen, se oye a kilómetros. Comunican a kilómetros. Por lo tanto, a mí, desde que cuando vine de San Sebastián aquí, hacía esto con mi madre. Paz descanse.
0: Tenía
1: una comunicación como las ballenas.
0: Willy, tira la sintonia i guarda que t'extracte per fer alguna promo.
4: La passada enrere del gran capità.
5: Venga, con paquete de Koeman. Venga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, ya para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya está bien, Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Saque de cabeza.
0: Han passat moltes coses aquests últims dies. N'han coincidit dues que contrasten. Una és aquesta, el comiat de Messi a Argentina.
6: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido.
0: I l'altra, aquesta, el que ha passat amb Cristiano Ronaldo i Portugal.
7: Plebo que eu disse ao Cris que não ia jogar nos 2 primeiros jogos. E pensei durante o jogo que ele vou precisar dele, vai aquecer.
0: I en mig dels partits de seleccions, amb Lamine Yamal brillant amb la selecció espanyola, amb Kylian Mbappé marxant de la concentració de la selecció francesa per unes molèsties al genoll, total, que amb José Mari Vaquero dèiem...
1: Coses que passen en la vida.
0: Parlar dels lideratges, lo important és que són en el futbol els lideratges.
1: La veritat és que jo crec que són moments d'aquests que has de fer... Agafar una mica de temps, les seleccions té el que té, per mi són 4 partits, són massa, però bueno, és el que hi ha i és el que té aquest món professional. Però jo crec que també són moments per fer petites reflexions serioses. No només podem parlar i passar-ho bé, però també intentar doncs, prendre decisions de cara al futur veient què passa amb el dia a dia, no? I què passa amb els jugadors, i què passa amb jugadors com Messi, o què passa amb jugadors com Cristiano, com estem parlant, o com Modric, no? És a dir, hi ha o Mbappé, és a dir, diferents moments, diferents etapes, i aleshores jo crec que és un bon moment.
0: Modric va fotre una castanya als seus companys l'altre dia.
1: Però mira, és un bon moment per tornar a l'estiu. Saps? A l'estiu.
0: Aquest estiu.
1: Sí. Tota aquesta gent que deia el Rodri no és necessari al Barça, ells sabran per què ho diuen. Val? Jo no tinc cap interès en saber per què diuen això. Però lo important és que el Barça sabia que al marge de la seva qualitat futbolística té una personalitat i una transcendència amb els seus companys. I això ha vingut aquí i l'ha fet valer en 2-3 setmanes, no en 6 mesos.
0: Sí? Home, ja en 2-3 setmanes, eh?
1: Clar, està dins de lo que és l'institució. Tu ara mateix veus qualsevol partit, la reacció de los companys i del mateix dins del camp, tot és normal. És a dir, sembla que porti aquí 10 anys. I aleshores, aquestes coses que no es veuen, no? És a dir, no, és que Mbappé fa gols. És correcte, però fa falta moltes més coses en l'equilibri de l'equip. Jugadors, qualitat de jugadors, personalitat de jugadors, i aleshores fa falta un envoltori que tingui un sentiment, un cos i una relació no només futbolística, sinó també personal. I aleshores, això és el que el Barça, de Flick, mica a mica, crec que cada vegada és més fort. I això és el més important i això és el que hem de posar com valor d'aquest equip. Estem a octubre, respecte al Madrid, a tothom.
0: Però tu hi veus evolució, en aquest aspecte, i sempre has destacat que és
1: lo
0: molt
1: que no
0: important
1: veig
0: en un equip.
1: El que no veig és evolució. Al revés, entens o no? Sí. És a dir, podia haver arribat Rodri i dir, escolta, no ha connectat en l'equip...
0: Generar desequilibri.
1: Això mateix. I aleshores el seu lideratge és negatiu. O no és el que el
0: això
1: cos tècnic...
0: Això pot passar amb Mbappé, o no?
1: No, no, jo crec que Mbappé fa... El que ha fet sempre, gols, i a partir d'aquí ja no és una qüestió de la seva personalitat, perquè al final el que estàvem dient és que a l'estiu el cos tècnic i el club ha de prendre decisions que siguin positives per l'estructura del club, per l'estructura de l'equip. I aquí és on realment jo crec que trobo que el Barça ho està fent molt bé. I aleshores nosaltres, com culers, hem d'estar dins d'aquesta... alegria que tenim. A partir d'aquí, el que facin fora, escolta, que facin fora, a mi...
0: És bona aquesta frase, eh? Hem d'estar dins de l'alegria que té el Barça.
3: Sí, és que ara
0: mateix
3: el Barça el mateix et transmet això. Et transmet alegria, et transmet felicitat, et transmet bon rotllo, et transmet bonomia, que dèiem abans, no? Són bones persones. Sí, és
1: no,
3: és,
1: jo ho va dir...
3: És un equip que genera molta empatia per els culers.
1: Clar, empatia, i això, el futbol és emoció. I és emoció.
3: És
1: i com diem moltes vegades, és a dir, moltes vegades hi ha jugadors que diuen, escolta, és que no tinc, crec, el reconeixement. Això... te lo dona la gent o no. No és cosa teva. Tu has de fer la teva tasca. I dins d'una estructura i un model de futbol, en aquest cas del Barça, i aquí hi ha jugadors que han sortit molt joves, que estan evolucionant fantàsticament. Per exemple, Lamine Yamal. L'altre dia vaig escoltar... tu saps que jo escolto
0: molt,
1: pràcticament totes les declaracions de tots els professionals de qualsevol professió, no només de futbol. I aleshores va dir, estic molt content de la evolució personal, va dir, no futbolística, personal de Lamine. I aleshores això és el que nosaltres des d'aquí veiem mica a mica cada dia, més enllà de que estigui bé o pitjor, perquè això és moments de l'any potser, però la veritat és que ell, a nivell personal, es nota en els partits que no té aquesta voluntat de ser millor cada dia, sinó que la seva qualitat surt dins d'una estructura de l'equip. I això és part del mèrit del grup. Té jugadors com Cubarsí, com Eric García, com Rodri, com Pedri, com Olmo... És a dir, saps? És a dir, tu saps el poso... la tranquil·litat.
3: De fet, tu deies que Lamine aquest afrontava ara un nou repte, perquè fins ara havia viscut del talent, però ara havia de començar a conviure amb la ment, amb el gestionar moltes coses de pressió, d'expectatives. Per ara, veient el seu rendiment, sembla que està aprovant amb nota aquest examen.
1: Estem amb aquest pas de Picasso. I, no? Evolucionant positivament. Autorretratos pràcticament cada any. Aleshores, això, per un nano tan jove com ell, recordem que fa un any, no arriba tot, que se va parlar de la seva celebració de l'aniversari, sí. Tal qual. I ara només ha passat un any. Què ha passat? No? I ell ha passat la pubalgia. Ha estat al Mundial, no ha sigut el millor, no ha sigut decisiu. I aleshores això pot arribar un moment que dius, escolta, com afectarà això al nano? Bé o malament? Dóna la sensació que l'ha afectat en positiu. Dirà, me rebelo conmigo mismo y tengo que recuperar coses. I això és la sensació que tinc amb ell. Aleshores, torno a dir que aquest equilibri de jugadors com paret maestre del Barça i l'acer d'haver portat al Rodri. Per això, molta de les coses que dic és...
3: Però l'encert de Rodri és futbolístic o és de lideratge?
1: Les dues coses. Les dues coses. Això és un conjunt, no és... Aquest és millor, aquest és pitjor. Per exemple, amb aquest debat que tenim moltes vegades amb el...
3: Però què era més important, Rodri, per la gespa o pel vestidor?
1: Per mi, per les dues coses. Per què és diferent, Rodri? Jo sóc un defensor de tots els jugadors sí, sí, sí. que suben de la Pedrera, sí, sí, sí, no tinc cap problema, però si tu vols guanyar la Lliga i vols intentar dar un pas cap endavant per lluitar per la Champions, ara tot fins ara ha sortit bé, però arribarà potser... Potser sí, o potser no, la gent ha de disfrutar, no ha de patir pensant, escolta, això canviarà, no. La gent ha de disfrutar, i prou. I aleshores després ja veurem. Però la veritat és que ara mateix l'equilibri, el pas que ha donat la direcció esportiva amb el Flick és positiu. I això es nota a la xespa i fora de la xespa.
2: Tú tenías un ramat de ovejas,
3: sí.
2: un montón de ovejas muy bonitas, muy lo que tú quieras, puedes sacar un montón de lana, pero sin un gos de tura, de verdad, que los guíe por donde tiene que irlo, pues allá está el gos de tura.
3: Sí, sí. Rodri es el gos, nuestro gos de tura.
2: El gos de tura.
0: ¿Por qué has mencionado antes a Modric? ¿Qué?
1: Perdó?
0: Per què has mencionat, has esmentat abans a Modric?
1: No, he dit perquè, per exemple, a Modric, ja hem vist, per exemple, al Real Madrid, la personalitat que tenia. Entens? Tenia en cada partit una transcendència que, sobretot, si recordeu els últims anys, fins i tot amb Vinícius, era, jo crec, que l'únic que Vinícius respectava.
0: És veritat. És a dir, i alguna vegada li havia fotut un clatellot en públic, eh?
3: Aquell Puyol del Barça sí. de fans, no?
1: Bueno, va sortir, aleshores, un personatge, una personalitat i una claritat més enllà de futbol, una mica com estem parlant del Rodri, eh? I aleshores, aquestes declaracions arriben després de perdre 7-1, no?
3: 7-0.
1: I aleshores jo crec que és el moment en què ell ha vist algo que no li ha agradat i ha dit, escolta una cosa, sí, he sí. de dir això.
0: Va ser dur amb els companys.
1: És el seu moment.
3: Sí, que era el partit més vergonyós que havia sí. jugat.
1: I pensa una cosa, això segur que no a tothom li va agradar, però ell ha pres aquesta decisió...
0: Però això que dius és interessant.
1: Per el seu compromís en seu mateix.
0: Parlem molt de lo molt que el Madrid troba a faltar al Modric futbolista, al Modric, diguem-ne, que organitzava el joc de l'equip, i poc de lo que a lo millor portava el vestidor. Perquè és veritat que era dels que més apretava a Vinícius, mira, però també després el defensava.
1: Si tu tens un equip individual de moltíssima qualitat, quan va bé és perfecte. Ara, per exemple, s'està parlant d'Mbappé perquè l'equip va, no? I la gent sembla que està buscant o trobant situacions per si això va més malament, dir, escolta, aquest és el culpable. Això és molt periodístic, és molt de club, és de molt entorn, sobretot de los clubs, no només en el Madrid, sinó en tots los clubs, però és veritat que la responsabilitat de la planificació de la plantilla, sempre l'he dit, és l'estiu. I les grans decisions es prenen a l'estiu, abans de que passin amb una experiència amb la direcció esportiva, l'entrenador amb el seu coneixement, i després conèixer perfectament l'estructura dels jugadors. No hi ha, per exemple, el Real Madrid ha guanyat moltes Champions, és veritat. Ha tingut jugadors excepcionals, és veritat. Però jo recordo com un dels millors Madrid que ha deixat aquí el seu sello, la quinta i el buitre. Tots de casa, tots internacionals, i ara tu agafes qualsevol jugador del Real Madrid i lo compares amb Chendo, lateral dret, bueno, tu compares amb Butragueño, bueno, tu compares amb, entens, Martín Vázquez, i dius, bueno, què vull dir? Que al final aquell equip no va guanyar mai la Champions i ningú parla d'ell, i en canvi jo...
3: Bueno, segons el discurs madridista, és un equip fracassat.
1: Bueno, no, això jo no dic...
3: No, jo segons el discurs madridista, que tot...
1: Jo no poso nom.
3: Si guanyes o no la Champions...
0: Que tu valores molt aquell equip.
1: Clar, valoro moltíssim, perquè tenia una estructura que va sortir tothom de la meva generació, una mica més joves, però bueno, de la meva generació, i van guanyar 5 lligues. I tu dius, no, és que les lligues no són importants. Per això t'estic dient aquí que és molt important guanyar la tercera lliga, perquè la tercera, ara mateix en la segona estem, que el Barça està en una tendència de guanyar o fer una època. Si tu guanyes la tercera, ja has fet una època. Aleshores, si a marge d'això guanyes la Champions, perfecte. M'entens? Però vull dir que la diferència és tendència o estem fent una època. I si guanyes la tercera lliga aquesta temporada, faran una època.
3: Li veus solució al vestidor del Madrid?
1: Bueno, no sé, la veritat és que...
3: Perquè des de fora, clara, parlem, no?
1: Jo no vull parlar...
3: Però casos molt, molt evidents. Es van barallar Valverde i Tchouaméni, ara dèiem el Meana, i resulta que Valverde és capità, quan molta gent es va posicionar del costat de Tchouaméni.
1: Per això està l'estiu.
3: Vinícius va fer fora un entrenador. A l'estiu, renovació milmilenària.
1: Però per això està l'estiu. Ara dir que la responsabilitat dels jugadors és fàcil. Cada jugador és així. Té la seva història, té el seu recorregut. I aleshores, què has fet tu perquè això pugui millorar en aquest aspecte? Depèn absolutament dels resultats, que sempre sembla que si guanyes està bé i si no guanyes no.
0: Pues... Ara, és interessant el que diu i repeteix Vaquero ja des de fa setmanes, que és gat vell i sap de què va la història, que el Barça ha de tenir com a objectiu guanyar la Lliga, la tercera Lliga, que això et va marcant la tendència i una època, i després la Champions, competir-la.
1: Claro, i guanyar, ¿por qué no? No, yo no dic que sí, no, que, si a mi m'agrada...
0: Però que, la Lliga té, que se li ha de donar el valor que té la Lliga.
1: La Lliga té, per mi, el valor número 1. Lo va dir Cruyff, lo va dir Pep Guardiola, lo va dir Zidane... ¿Por qué? ¿Por qué diuen aquestes
3: coses? Dia.
1: Porque el día a día es lo más difícil, porque tú en un moment donat, amb un bon equip... Pues Pedro, què va passar l'any passat amb l'Atlético Madrid i el Barça? A quants punts va quedar de la Lliga?
3: Sí, però el dia de l'eliminatòria pues, van fer fora.
0: Sense Rafinha.
1: Val? I?
3: Però, ara, jo
1: i la tendència del Barça és negativa aquest any?
3: No,
1: és a dir, al final, és veritat que tothom volem que el nostre equip guanyi. Però nosaltres tenim una cosa, és que tenim moltíssima gent de casa, tenim un estil consolidat, absolutament concret, amb unes característiques que crec no més agrada a la gent socis del Barça, sinó que a tothom, tothom diu, escolta, m'agrada veure el Barça. Tots els entrenadors del món diuen, escolta, m'agrada veure el Barça.
0: El Jordi Martí, que està a dalt amb reunions i tal, però porta el pinganillo a l'orella.
1: Sol fer-ho. Pues una bronca,
0: em demana, demana que et pregunti, si poguessis triar Lliga o Champions, què preferiries guanyar?
1: Jo, aquest any, jo, com club, com seguidor de club, jo la Lliga. Com seguidor de futbol, la Champions. Ah. Jo també estaria content de...
0: Si però com a seguidor de club la Lliga i com a seguidor de futbol la Champions?
1: Sí, perquè com club, torno a dir-te que jo crec...
0: Per al club és més important guanyar la Lliga, encara que mateix, per al seguidor, per a l'aficionat, sí, faci més il·lusió la Champions.
1: Perquè té una progressió, com se dice, adequada.
3: Però
1: i la Champions pot arribar quan aquests jugadors tinguin 21-22. Sí, jo cada dia miro una mica el Transfermarkt, els jugadors que són de la pedrera, la evolució econòmica... És a dir, si tu mires tot això...
0: Tu tienes una bona pedrada, eh? Perquè, clar, escoltes totes les declaracions, mires Transfermarkt, la evolució dels preus dels jugadors, el que ha dit aquest, l'altre...
3: Així està la flor,
1: no, jo vinc aquí
3: així està la flor que es l'envia cada setmana.
0: Amb notes apuntades.
1: No. Jo vinc aquí i tinc respecte al vostre programa i tinc respecte a la gent que està escoltant. Aleshores, intento arribar en arguments per dir una cosa o dir altra. Puc dir també qualsevol pedrada, dir-li a Jordi.
3: Ara, jo no sé si...
1: És a dir, que... Escolta, si vols que faci una pedrada...
0: Veure,
1: vols que faci no, una pedrada? Després vull que em deixis 3 minuts per acabar, eh?
0: Vale.
1: No em tanquis.
0: Vale. Ara que has dit pedrades i que has citat una altra vegada Picasso, de tant en tant el José María Vaquero va
1: i Van Gogh,
0: posant artistes sobre la taula per parlar del Barça, avui ha vingut un pintor, i ho dic en antena perquè així el Jordi tanqui la trobada, el Lluís Rizzo, que ens convida a una cata al celler de Gelida, perquè hi té allà una exposició, eh? I ens ha demanat si tu podies venir també.
1: Sense parlar.
0: Que tu vinguis.
1: Sí, home, sí. Si podem, si trobem el dia,
3: trobarem
1: el dia. Una dada i anem.
0: M'encanta perquè Lluís Rizzo, que és un oient ja de fa molt temps, ens explica, no? M'ha fet molta gràcia abans quan m'ha dit que quan ara no, però que a la tarda, quan fèiem el que t'hi jugues a les 8:30, ell ens escoltava mentre pintava i tal, i després posava Wagner i Beethoven.
1: I tu?
0: No, nosaltres.
1: Ah,
0: Wagner
1: això...
0: i Beethoven. És a dir, el que t'hi juga és teloner de Wagner i Beethoven.
2: Depèn de què posis de Wagner, podria sonar a la vegada, eh? Perquè poses una tertúlia així i de fons claro.
0: Puja, Willy, que ràpid que ets.
3: Sota, Lluís.
1: Per això no dic jo què cançons he demanat per la tarda, veus? Escolta, escolta, i quedarà sorprès.
2: A les 3 de la tarda.
3: Escolta, dius això molt de la Lliga. Jo, sincerament, crec que es guanyarà la Lliga perquè l'equip està en una dinàmica molt bona. Però jo veure que després de guanyar dues lligues i amb lo perillós que és marcar-te la Champions com a objectiu prioritari, veure la fam, les ganes, allò de el ganar després de ganar, que és el més difícil, tots dieu que és el més complicat de tot, veure la mentalitat, l'actitud, la fam amb la que el Barça inicia la temporada, a mi ja em fa,
1: em fa
3: estar tranquil.
1: Val, jo també estic tranquil i tinc la convicció que potser es pot lluitar, però també...
3: No, perquè si al final no es guanya la Lliga, perquè t'apareix al Madrid o a l'Atlètic o et supera,
1: Fraqui,
3: si tu mantens així, escolti, jo és que crec que el club...
1: Fraqui, l'any passat, l'Atlètic de Madrid va acabar 25 punts i va fotre fora el Borja.
3: El que vull anar és que jo entenc que tu marquis la Lliga com a prioritària, però em fa la sensació que al club li aniria molt bé treure's l'urgència de la Champions.
1: La urgència va ser la primera, tu.
3: També és veritat, sí, portàvem 100 anys buscant-la.
1: Ara...
3: Però en aquest Barça tan triomfant, que domina tant el futbol espanyol i tal, sí. Jo crec que al club li aniria bé treure's aquesta
1: tant,
3: obsessió.
1: Joder. És que això no té discussió. És que sembla que estem parlant... Jo crec que parlem el mateix,
3: no,
1: però d'una perspectiva...
3: M'agafa això que dius jo... Potser li dono més importància a la Lliga que a la Champions per marcar una època.
1: Pues sí,
3: entenc,
1: mira,
3: entenc
1: sí,
3: però,
1: sí. No,
3: però igual per la salut urgent, de l'urgència del club...
1: Però què urgent? No hi ha res urgent.
3: Que la gent...
1: L'urgent, saps què era l'urgent?
3: Que has tingut
1: equipar... El tema econòmic. Això era el més urgent. Tenir un equip de futur amb gent, sobretot de casa, i lo tenim. Aleshores, si es guanya, perfecte, però que si no... És que dóna la sensació que jo... No sé si ho explico bé.
3: Sí que t'explico bé.
1: Potser explicaré en basc.
3: És per intentar posar veu a aquells que puguin pensar que potser la Champions ens aniria millor que no pas una tercera lliga.
8: Pues claro que aniria bé, perquè no ganai una de des de 95 anys.
3: Tot era per introduir el gag.
8: I jo ja tengo dos. I l'abuelo este una.
3: Todo. Respecte, no?
0: En un moment, Vinícius fent una carta a l'altre Vinícius, el que l'ha abduït. Anna Palet, què tal, com estàs?
9: Què tal, com estem?
3: Que no et sortia el seu nom o com ha anat això?
0: No, perquè estic pendent de emetre un àudio per José Mari Vaquero, però encara no l'ha tret l'Helena,
3: vale.
0: No sabia si ja el teníem o no. A la graderia del balcó vam entrevistar ahir a Ferran Sarsanedas.
9: Sí.
0: Molt interessant l'entrevista. El coneixes, no?, del futbol base del Barça.
1: Sí, va estar amb mi, va sortir en l'època on jo era responsable.
0: Espera, aguanta un moment, perquè l'entrevista és superinteressant. Ara escoltarem un extracte. La teniu sencera a la pàgina web de l'emissora. I vull comentar
1: una cosa...
0: La vaig
1: escoltar,
0: La vas escoltar?
3: També, no és per res.
0: Però com et dona la vida? Ha fet tantes coses?
1: No, perquè estava en el cotxe i vaig escoltar.
0: Ah, mira que bé. Fem pausa, que l'Helena, com sempre és la que m'anem, està dient que hem d'anar a la desco de publicitat i rematem la passada enrere amb José Mari Vaquero.
10: Truca'ns al telèfon del directe.
11: La tocada l'ha de fer el 934, que torn.
0: No.
10: 93-344-1411.
11: No, 34 a casa?
12: 3-14. Encara sort del Bartomeu, que m'he entrat al telèfon,
11: Aquí sí, jo que he fet la tocada,
10: 93-344-1411.
13: O el 112, en el peor de los casos.
14: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
15: A Tortosa i Amposta, la salut té un referent clar en TAC i ressonància. Centre Mèdic Alomar.
16: Amb la qualitat i rapidesa de sempre. Sense esperes. A prop teu.
15: Ressonància magnètica 3 Tesles i TAC. Centre Mèdic Alomar.
16: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
17: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
18: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. L'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
19: Totes les vides tenen música i lletra.
20: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital, i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Cris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment, ens encantaria venir al teu concert. I em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
19: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
9: Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
21: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
22: ¡Increíble!
21: ¡Pletórico!
22: ¡Kiwi!
21: ¿Eh?
22: ¡La oferta de! Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
21: Y el calabacín a 1,15 el kilo. ¡Aldi!
22: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
23: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melocotón amarillo o rojo de Huertas Españolas a 2,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
24: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
23: Precios válidos en Península y Baleares.
25: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
26: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
27: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
28: Multiópticas presenta los progresivos que se adaptan a ti. Diseñados con inteligencia artificial y personalizados según tu forma de mirar. Ahora, con 90 días de garantía de adaptación. Mo. Solo en Multiópticas.
29: Cariño, ¿5x5?
30: 25.
29: ¿Y por 3?
30: 75.
29: Ahora eres de números.
30: No, no, de Mi BP.
31: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
0: Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Mírsola, Frenkie de Jong.
32: Ya estoy aquí. Incluso tengo cánticos. Visca, Frenkie. Ara que no es trenqui.
33: M'acollona, eh?
34: Què t'hi jugues amb el Sique i el Juan?
35: Què t'hi jugues?
0: Una 37 amb José Mari Vaquero, el Què t'hi jugues, Ser Catalunya, a les 20:30, dos quarts de nou, podeu escoltar La Gradilla del Balcó amb l'Anna Palet. I ahir vas entrevistar Ferran Sarsanedas, el jugador del Barça, al Prat. També ha estat Sarsanedas. Entrevista interessant, que podeu escoltar sencera a la pàgina web de l'emissora, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i que fa reflexionar.
36: Sí, perquè Ferran Sarsanedas va anunciar fa uns dies que es retirava del futbol, ho fa amb 29 anys, per qui ara mateix no el situï, va estar 14 al Barça, va arribar amb 10, per tant va passar per un munt de categories, un migcampista amb molt ADN Barça, que va arribar a ser capità del filial, també a viure un ascens a segona divisió, però la cara B del futbol, 5 lesions al genoll, un munt d'intervencions, van frenar dràsticament la seva carrera.
37: Van agafar totes les lesions quan estava al Barça B, i una mica ha sigut el detonant, el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística, i fruit d'aquestes lesions, o sigui, se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B, que Pimi em proposa tornar a ser capità, i jo li comento que no em veig en cor, perquè encara estava lesionat, era l'època Covid, també dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho, i crec que us farà millor una altra persona.
36: Va estar 2 anys i mig sense jugar, va tornar als terrenys de joc baixant de categoria, jugant a clubs com el Vilafranca o com el Prat, però ara es retira per falta d'il·lusió, i precisament una de les reflexions que ens deixa anar és com afrontaran carreres llargues els futbolistes que veiem avui a dia el primer equip del Barça, com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, com afrontaran i si arribaran a tenir 20 anys de carrera al màxim nivell.
37: Ho veiem evidentment amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil.
36: Una reflexió sobre el futur, sobre com està canviant el futbol. Un Sarsanedes que ja parlant amb ell detectes que és un jugador diferent, amb moltes inquietuds, i prova d'això és cap a on vol encarar ara el seu futur.
37: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social. Suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència. Per tant, vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar. No ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
36: Per tant, una història d'aquestes al futbol on de petit el Ferran, doncs, tot semblava indicar que faria una gran carrera, les lesions no li van permetre, però això no l'atura, i ara, com explicava ell, doncs, vol trobar la manera d'ajuntar integració social i futbol ara que acaba aquesta trajectòria de forma prematura als 29 anys.
0: Estava el futbol base, no? Quan tu...
1: Sí, la proposta aquesta se la vaig fer jo.
0: Ah, sí?
1: Es va renovar, sí, era responsable en aquest moment del futbol base, i aleshores hem parlat amb ell, bueno, parlar també ell personalment, però sobretot també la gent, que era el que portava, i aleshores, com ha dit ell, va decidir...
0: 5 lesions al genoll,
1: Sí. Jo crec que en aquest moment era la segona. És a dir, que després ha tingut més, o moltes més lesions. Però bueno, sí, era un jugador molt noble, que podia jugar en 3-4 posicions en mig camp, saps? D'aquest típic del Barça que pot jugar de pivot, d'interior, dret o esquerrà, aleshores... i molt tranquil. Mm. No m'ha molt serem com demostrar ara mateix, la veritat.
0: Missatge per a José Mari Vaquero.
2: Volia preguntar-li al senyor Vaquero si creu que tenim allà a l'equip un líder com era ell al camp i com és fora del camp, perquè ho segueix fent molt bé i parlant molt i molt bé, molt interessant. I preguntar-li si ja han fet un llibre, audiollibre del seu llibre, m'agradaria molt poder poder llegir-lo, escoltar-lo.
0: Sobre els lideratges has parlat de Rodri com un líder al camp, del llibre que vas publicar, si faràs la versió audiollibre
1: o si existeix. Sí, ja me l'han demanat algun i potser sí, la intenció, tinc la voluntat de fer-ho, sí. Aquesta és la intenció, però saps...
0: Mi pròxima parada,
1: Sí, mi pròxima parada. Sí, bueno, parlem una mica de tot això, de la vida.
3: I el llegiries tu? Perquè estaria xulo, explicat pel propi José Mari Vaquero.
0: Molt.
1: El què, perdó?
0: Que l'audiollibre el fessis tu, el locutessis tu.
3: Clar, o tu,
0: de fet,
3: o...
0: ja tens experiència, que has fet coses a la ràdio, locutant històries.
1: Ah, sí, està bé. Mira, no.
3: El Monràs de Vent del Pla, per exemple.
1: Escolta una cosa, doncs pensaré i miraré
0: a
1: veure
0: coses,
1: si hi ha...
0: Tenim moltes,
1: alguna persona
0: tenim
1: que
0: moltes pot... idees per aterrar i per impulsar.
1: Però bueno, és una bona idea, la veritat. Podria ser diferent.
0: Tanquem. Què m'has dit? Necessito 3-2 minuts.
1: Bueno... Quan m'has metido tanta prisa, voy a hablar en castellano, porque en catalán me cuesta un poco.
0: Porque el Flaqui te ha dicho en la pausa publicitaria que el tiempo en la radio es oro, o sea, que espabila.
1: Mira, el deporte es como la vida. Compartir, competir y convivir.
0: Las tres Cs.
1: ¿De acuerdo? Las tres Cs que llevan a la R. Compartir. Compartir, porque yo, por ejemplo, tenía 11 hermanos y la ropa que tenía venía de los de arriba. Lo único que tenía mío eran los calzoncillos abanderados que me regalaba mi madrina en mi cumpleaños y el día de Navidad. Solo es propiedad mía era esta. Por lo tanto,
4: compartir
1: no ha sido muy difícil para mí. Y también en los equipos tampoco ha sido difícil. Competir. Cuando mi madre decía hay que comer... Depende del sitio de la mesa donde tú comías. Si te servía al principio o después, había mucha diferencia, y es así. Y entonces yo, en esto era rapidísimo, subiendo las 20 escaleras para colocarme en el sitio, a veces igual, no era el mejor sitio.
3: Es que para menjar no se ha de hacer broma.
1: Això, vale. No hi ha broma amb això. I convivir, porque teníamos tareas cada día. Una semana hacía las camas, el otro limpiaba la mesa, el otro compraba. Sí, ya mi madre era muy ordenada por necesidad, absolutamente. Y por lo tanto, a partir de aquí, yo he sido siempre el más generoso de todos los hermanos. Yo he hecho más que los demás. Mis hermanos dicen que no, pero yo estoy convencido de
0: eso
1: que
0: te voy a preguntar.
1: Sí, no, porque,
0: ¿qué dicen
1: no,
0: pero tus hermanos? Porque si no, lo preguntaré yo.
1: No, pero es que el recuerdo que yo tengo es que yo era mucho más generoso. Entonces, también cuando. Y entonces, al final, es como un equipo, es. Compartir, competir y convivir, y esto te lleva siempre, ¿sabes qué?, a tener respeto al que tienes al lado.
0: La R.
4: La R.
0: R.
4: Respetar.
1: Las tres Cs que te llevan a la R.
0: CC R, sembla...
3: Cristiano Ronaldo.
0: Les inicials de la URSS.
1: Ja està bé. Doncs,
0: gràcies.
1: Ha sigut ràpid o...
0: Sí,
1: ha sigut ràpid o no? Val, gràcies, gràcies,
0: Molt bé. 40,
3: a més, parlant de lideratge, el José Mari, ara jo conec els líders... Enrossos! Líders enrossos, jo també competeixo per aconseguir una taula al Manà 75. S'ha de competir per aconseguir una taula al Manà 75, perquè és que és la millor terrassa que encara es pot gaudir amb amics o familiars per aquell arròs cuinat a la vista amb 19 varietats per tots els gustos, des del de pop a la gallega, passant pel de magret d'ànec, el de verdures... Mare de Déu! És més que una arrosseria, és una experiència. Caldós, menys caldós, més sec... Manà 75... Punes! Mata!
0: Sergi Hernández, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Acaba de parlar Manolo González. L'Espanyol juga demà, eh? La Lliga torna ja divendres. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. Què ha dit Manolo González?
4: Doncs sí, Manolo González en aquesta roda de premsa d'avui ha tingut moltes preguntes entorn a la seva figura, de si l'equip està amb ell. El vestuari va tot de... tots van en conjunt cap a una... I en aquest cas ha assegurat que està força convençut, el vestuari ha tancat files, aquestes setmanes han sigut per treballar aspectes més potser de joc, de mecanismes més de futbolístics, va dir, perquè ha dit que el partit de l'Elx va ser un problema futbolístic, més enllà d'altres possibles inconvenients que s'hagin pogut tenir, i en aquest cas no ha volgut avançar si hi haurien canvis a l'11 inicial, sí que ha confirmat que Javi Puado viatjarà,
0: bona notícia,
4: veure si acabarà tenint minuts o no, i davant dels dubtes sobre el seu futur diu que el vestuari doncs això està unit i que ell és el primer convençut en el projecte, perquè si no faria un pas al costat. Escoltem-lo.
5: Jo soc molt conscient de l'esport o del treball que tinc. Vaig veure l'altre dia una entrevista d'Ancelotti a Movistar amb Valdano i que deia que me han echado de casi todos los equipos. Tu saps que és una feina que tens aquest risc, que tens les crítiques sempre a sobre quan no guanyes. Guanyes dos partits és tot millor, per dos partits ja saps que, com decía Johan Cruyff, l'entorno se empieza a mover y ya sabes que te va a venir la bola de nieve por este lado. No has de ser más inteligent. He de saber conviure amb això, llavors. Si no sé conviure amb les crítiques, no podria estar. El que sí que ha dit que és aviat, que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: Gràcies, Sergi. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. La notícia és que viatjarà Javi Puado. Esperem que aviat pugui tornar a jugar. Serà bo per a l'Espanyol. Xavi Cazorla, què tal? Com estàs?
6: Bastant bé.
0: Ja tenim preparats els oients, però abans, que suposo que molta gent l'està esperant, carta de Vinicius a Vinicius.
7: Querido Vini, el alienígena que me ha robado la identidad y ahora va dando vergüenza y no sabe hacer un control... Esta es una carta de mí para ti porque me he estado informando y he visto que hay teorías de la conspiración que dicen que los aliens me han abducido y ahora no soy yo sino que eres tú y un alien que me ha suplantado la identidad y ahora entiendo por qué estoy jugando tan mal, porque no soy yo, es decir, soy yo pero de segunda, ¡ta! Porque el yo de primera está abducido y ahora me estoy dando cuenta de que igual yo entreno quirófano para ponerme la cara de Jason Derulo, pero me han dormido, me han cambiado por los del otro planeta para conquistar el mundo, han puesto a Luntiti de Marte para que él se hace pasar por mí. Además, se nota mucho que no eres Vini, porque no manda a la gente para segunda. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Tienes que hacer eso, ta, ta, ta. Si tan extraterrestre eres, ¿por qué no te vas ni de tu abuela? ¿Eh? ¿Por qué se te escapa la pelota cuando tienes que hacer un control? Y queridos alienígenas, ¿cómo vas a conquistar al mundo poniendo a un tío con la cara rara en mi sitio? ¿Dónde está el plan de vosotros? Parece un tonto gilipollas y me acaba mandando para segunda a la liga y para Boston. Ya no sé si soy yo o soy tú. O si luego estoy jugando en segunda, tendré que mandar a la afición para primera RFF. Y las aficiones de primera me van a mandar a mí para segunda. ¿Tú no puedes pasar? Vamos a ver, tonto gilipollas. Cuéntame tu plan y yo te ayudo a conquistar el planeta, pero tú me ayudas a ganar el Balón de Oro de 2027. Vamos a hacer juntos por 10 si fue preciso. Te enseño a regatear, te enseño a mandar para segunda y así vamos a hacer ta, ta, ta todo el rato. Recibe un fuerte abrazo alienígena, Vini.
0: I anem al concurs, va. Joc, entrades per anar al concert de Jay Wheeler el 19 de desembre al Palau Sant Jordi. Competiran al concurs del Xavi Cazorla, el concurs Vintage, el Miquel. Bon dia, Miquel.
6: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Miquel?
6: Martorell, estic ara.
0: Des de Martorell. I el Jordi. Bon dia, Jordi.
8: Què tal?
0: Bon dia. Des d'on ens escolta, Jordi?
8: M'escolteu?
0: Sí, perfectament. Sí. Bueno, perfectament no. T'està pujant ara l'entrada de l'àudio el Willy. Bé, des d'on, Jordi?
8: Des de Badalona.
0: Des de Badalona.
8: Espera. Faré així millor, que potser m'escolteu millor.
7: Molt bé. Ara, molt bé.
0: Miquel i Jordi. El concurs avui va de...
7: Avui va d'una persona que no està desapareguda mediàticament ni físicament perquè ens heu estat fotent bastant la matraca aquesta temporada amb ell. Estic parlant de Joaquim Maria Puyal. Perquè aquesta setmana és una data rodona, eh? Just es compleixen 50 anys i un mes de la primera transmissió en català.
3: Home, hem de fer un especial.
7: Home, jo faria un, ja.
0: Igual n'hi ha un quan es compleixin 50 anys, un mes i una setmana.
7: Ah, sí? Ostres, quins nervis. A veure, d'entrada, què diu la IA, la intel·ligència artificial del Puyal? He buscat i diu, és un periodista i narrador esportiu català especialment conegut per les seves retransmissions de futbol a Catalunya Ràdio, una de les veus més emblemàtiques del Barça durant dècades, amb un estil molt personal i apassionant, és considerat una figura clau a la renovació de les retransmissions esportives en català. I diu, a vegades la gent confon Puyal amb Carles Puyol o Jordi Pujol.
0: Això ho diu la IA.
7: Això m'ho va dir la IA, sí. Mm. Començarem amb un primer tall de presentació de la persona d'avui, de Joaquim Maria Puyal.
9: Hi ha caigut figo damunt d'un fotògraf.
10: D'un gos, diria jo.
9: Perdona?
10: Em sembla que era el gos, no?
9: Home, jo hi vaig malament, però confondre un gos amb un fotògraf, cada dia estic pitjor.
11: Ai, que pena, pobrecico, pobrecico. Mm.
7: Bueno, coses que passen, suposo que us hi trobeu, els narradors, de dia a dia. A veure, com bé deia la intel·ligència artificial, el nom Joaquim Maria Puyal pot portar a confusió. Un dia una persona que destacava per parlar sempre molt clar, com Josep Maria Bartomeu, va rebatejar-lo. Com li va dir? I és una pregunta adreçada al Miquel.
0: Bartomeu a Puyal.
7: Sí. Opció A, li va dir Josep Maria Puyal. Opció B, Maria Joaquim Puyal. O opció C, Jo Maria Yal.
0: Miquel.
8: La C.
7: La C.
3: Jo Maria Yal.
7: Jo Maria Yal. A veure, comprovem-ho.
12: Avui ha sigut una jornada llarga. Joaquim Maria Puyal comentava que el dinar de directives ha estat força tens, que fins i tot en algun moment el president del Barça ha hagut de parar els peus al president del Nido. Ens pot explicar una mica com ha anat?
13: No sé què ha dit el Josep Maria Puyal, però...
14: Com dius?
13: El Josep Maria Puyal, Josep Maria Puyal...
15: Ara ja em puc morir!
7: Oh, no, era bastant... possible que hagués Bartomeu hagués dit d'una altra manera.
13: Gemaripal.
7: El Gemaripal.
13: El Gemaripal.
7: Però no, va dir...
0: Josep Maria.
7: Josep Maria Puyal, sí.
13: Josep Maria.
7: Va, anem al Jordi. A veure, Jordi.
0: Josep Maria.
7: Un altre que també va canviar-li el nom va ser, per sorpresa també de ningú, el Jaume Creixell. En aquest cas, però, en una mateixa frase, li va dir de dues formes diferents i totes dues malament. Com li va dir en aquest tall que sentirem Jaume Creixell? Li va dir el mestre Pujal i després mestre Punyal... Opció B, el Puyals i el Pujols. O opció C, el Cigala del Puyal.
8: És que sent en Creixell em m'ho crec tot, eh? Però jo crec que la A.
7: La A? Comprovem-ho.
16: Si nosaltres el mestre Pujal.
7: Qui?
16: El mestre Pujal.
7: Puyal.
16: Què li hem de dir amb el mestre Pujal? El mestre Punyal agafa... El mestre Punyal.
3: Mestre Punyal.
7: Sí, senyor.
0: L'ha clavat.
7: L'ha clavat el Jordi.
0: Un pel Jordi.
7: A veure, anem a... Pregunta pel Miquel. Als 90 i al 2000, en Puyal era un autèntic mite a Catalunya, fins al punt que en algun camp de futbol l'havien arribat a perseguir senyores per fer-se una foto amb ell. Què li va passar al Puyal a un estadi amb una dona? Opció A, li va fer un piquito. Opció B, li va fer un xupetón. Opció C, li va tocar la carn d'olla.
8: Mira, de la C un altre cop, va.
7: La C, li va tocar la... Tu creus que una senyora li va tocar la cardolla al Puyal, eh? Vale, endavant.
17: Crec que va ser en aquest camp, l'última vegada que vam venir, que al Quim li vam fer una foto molt sexy, amb una prenda de color rosa.
18: La bufanda rosa? Ostres, va ser molt mítica. Perquè no era el dia que tenia una cua de dones intentant-li fer un...
17: Bueno, clar, això és el que vol que expliqui el Quim, que s'està posant nerviós, eh?
18: Com es deia, Quim? Xumet. En català com es diu xupetón?
17: El xupetón. Perquè va venir una dona i es va fer un...
18: Un xuclet, això. Sí, sí, sí.
14: Doncs per sorpresa de ningú, no li van tocar la cardolla, sinó que li van fer un xuclet o un xupetón. Anem amb el Jordi.
0: De moment 0-1. Sí. El Jordi pot fer el 0-2.
14: Suposo que aquesta senyora era la Francisca del Puyol.
15: Tot tenim una.
14: Sí, sí, sí.
15: La cardolla, eh?
14: La cardolla.
0: Bueno, la meta...
15: Quiero que me la meta todo.
14: Pregunta pel...
15: Y los huevos también.
14: Pregunta pel Jordi. A un Mallorca-Barça, una dona va anar fins a... Una altra diferent. Va anar fins a la cabina de Catalunya Ràdio. Què li va dir al Puyol? Opció A. Li va dir que deixés de dir Ursai i Hens i parlés català de veritat. Hòstia. Opció B. Li va preguntar si ell també tenia tantes vacances com el Sique. Opció C. Li va dir al Puyol si sabia on era el Puyol que l'estava buscant.
8: Bueno, en aquest cas crec que sí que és la C.
14: La C? Comprovem-ho.
19: Que no, tu ets una altra que sembla molt amb en Puyol.
20: Molt bé, com vostè vulgui, senyora.
19: L'escolto sempre, amb en Puyol.
20: Sí. Per qui posa Catalunya Ràdio, no ho veu?
19: No, però jo soc... Bé, o sigui, pot ser del Barça, però no ets en Puyol.
20: Està bé, molt.
19: Jo soc una senyora que soc de Catalunya, però visco aquí a Mallorca, però avui he vingut a veure el Barça.
20: I com és que ha vingut aquesta cabina?
19: Perquè buscava en Puyol.
20: Ah, està bé.
19: Com que l'escolto tant, mira si l'escolto, que a casa diumenge el veig per la tele quan tanco el micròfon i escolto en Puyol. I veig el futbol i escolto amb ell. Així que digue-li.
20: Doncs quan el veig ja li diré que el busca.
14: Doncs sí, li va preguntar al Puyol on era el Puyol.
0: 0-2, és tremenda aquesta escena.
14: Sí, sí, sí, imagina la senyora. Anem amb el Miquel. A veure, els que van treballar amb en Puyol sempre han destacat que era molt treballador i molt exigent. Què li va dir el Puyol a l'Antoni Bassas el primer dia de feina del Bassas amb l'equip del Puyol? Opció A, gràcies per la teva nula aportació. Opció B, potser no cal que tornis demà, Antoni. O opció C, coneixes el Víctor Font? Crec que està fent un PowerPoint.
3: Home, o sí, podria ser, escolta.
15: És Miquel.
8: La.
14: La, gràcies per la teva nula aportació.
21: Era el desembre del 81, vaig debutar. El Puyol diu, acabar la primera part, el Barça està guanyant 1-0, gol ha marcat Carrasco, anem a la zona de vestidors, Antoni Bassas. Dic, ara venen els futbolistes i parlarem amb Carrasco, que és l'autor del gol. Carrasco, sisplau, i Carrasco passa olímpicament de mi i es fica al vestidor, no? Es va fer un silenci, jo vaig veure passar tota la meva vida, no? I una veu des de la cabina va dir, gràcies, Antoni Bassas, per la teva nula aportació.
14: Molt bé. Bé, Miquel, bé.
0: 1-2.
14: 1-2. S'està igualant. A veure, anem amb el Jordi. Jordi, en Puyol era exigent i el pobre es va haver d'empassar també l'època aquella del Barça de Bogarde i companyia, on el Barça no guanyava ni el Gamper. Què va fer en un dia d'aquells en què el Barça feia un partit horrorós? Opció A. Va negar-se a narrar fins que no xutessin a porteria. Opció B. Va esbroncar els jugadors, narrar amb un to molt agressiu. Opció C, va saltar al camp per intentar agredir en Van Gaal.
0: Hauria estat bé.
8: La B, jo diria.
14: La B, va esbroncar els jugadors narrant amb to agressiu.
22: A tocar i no perdre, això, a tocar i no perdre. A l'esquerra!
23: Ara m'he cagat!
22: I tu enrere! I tu aquí, i tu al mig, i a tocar i no perdre. Això mateix, així, cap enrere, així. I tu a la dreta o a l'esquerra. I sempre així, així. I ara una hora per sacar de banda. Aviam si us haurem d'ensenyar a jugar a futbol, home. Això no. Oblida't de la glòria. Ara ves la cosa positiva, Rivaldo. Cap endarrere, Bojarde. Tu, Bojarde, fes el que puguis. Una hora assegut. Digue-li a l'àrbitre que em miri l'entrecuix o que em miri els bessons, home.
14: Estava enfadat aquell dia.
0: Hòstia,
14: i de fons es van sentint olés de la gent del públic. Vull dir que, no sé, tan estrany no devia ser. Molt bé, doncs ha encertat el Jordi.
0: Sí, 1-3, ja està.
14: 1-3, ah, clar, ja està.
0: Sí, clar, ostres, que ja no pot empatar.
14: Oh, quin patiment, tu.
0: 1-3, 1-3, guanya el Jordi.
14: Doncs sí.
0: Jordi, te'n vas gratis de concert.
8: Espera'm pujar,
0: ja veus. Espera'm pujar, 3-3.
8: Sí, que ja em va bé.
0: Molt bé. Doncs gràcies per escoltar-nos.
8: Gràcies a tu.
0: A clavar el destrés, Miquel.
15: Gràcies, també.
0: Tindràs més sort un altre dia, espero. Una abraçada.
8: Vale, gràcies.
0: Que vagi bé. M'he quedat al·lucinat amb aquesta última retransmissió del Puyol, eh?
14: Explica't un dia, Frankie. Ens
15: hi posarem.
0: Va. O tu, Bermo.
3: Bueno, és que ara no dona per això.
14: Ja, clar, és veritat.
3: Ara és com...
14: Bueno, tio, que duri.
3: Ho fan millor del que tu esperes que facin. És que de moment no es pot. És com l'altre dia que em deien ¿por qué no te metes con el Barça? És que no puedo ahora.
14: Ara?
3: No puedo.
0: Qui t'ho deia?
3: Ah, comentaris a xarxes. De ostres, solo con el Madrid, no sé què. Con el Barça no dice nada. I bueno, clar, què vull dir?
15: Ahí va ser un Frenkie...
0: I va rebre crítiques.
3: Sí, també.
0: Agradar que et fotessis amb Frenkie de Jong.
3: Molt de palmera.
0: Gràcies per escoltar-nos ara en l'actualitat informativa. A hora 14, més esports a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. A dos quarts de nou. M'ha sortit un gall com Guardiola.
1: Sí, it's not a problem. De tot és acostumat-se. Ja està, no problem. Has fallat, a més a més.
0: Adéu, però que deixem prensar-t'ho.

0: no entenia, no? Jugava cap a darrere i aleshores em xiulaven, però a les 3 segons marcava un gol i m'aplaudien. Aleshores, el problema no era meu. Era una mica del coneixement, no? No, era una posició molt concreta per al futbol que Johan volia fer, que era un futbol molt més de control i un equilibri entre línies, i a partir d'aquí, doncs, va crear, entre cometes, entre ell i jo, hem creat aquesta posició, una part seva i una part meva, crec, d'adaptació, no? De lo que ell volia en mi i lo que volia en l'equip. I aleshores això no s'havia vist mai, perquè al final per fer un gol has d'atacar, no? I anar cap endavant. I aleshores quan arriba un noi que cada vegada que té la pilota, en general, passa darrere, doncs va ser un xoc mental per la gent del Barça, i en aquell moment tan negatiu que hi havia tantes coses, no? De ja patirem, avui una altra vegada, veníem d'una situació molt difícil de l'Espèria, no? Doncs va ser una mica aquesta lluita, però al final va ser una mica o jo o tu, i vaig guanyar jo.
1: Bueno, i d'aquí vas treure una marca registrada, que és la passada enrere, que de fet la teva secció al que t'hi jugues es diu així, la passada enrere.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, crec que podríem escriure fins i tot ara ja un llibre de filosofia sobre la passada enrere.
0: Ara qualsevol jugador, no del Barça, de qualsevol equip, des de mig camp passa al porter, i bueno, escolta, la gent diu, clar, ha de fer això.
1: Està assegurant la pilota.
0: Clar, i l'equip no perdre, no?
1: Jo, documentant-me, també t'he vist jugar quan jo era petit, tinc la sensació que com més sabies de futbol, més se't valorava tu. O sigui, que eres café para cafeteros.
0: Bueno, no, mira, jo vaig tenir una evolució, com en la vida personal. Jo vaig començar jugant d'extrem dret a la Real Societat i vaig tenir una lesió molt greu a Genol, vaig estar un any sense jugar, després em vaig recuperar. Va arribar a Tosac, vaig començar jo amb Ormatxea, que estic molt agraït, Ormatxea i també Javier Espósito, els dos primers entrenadors.
1: A la Real estem.
0: Sí, estem parlant de la Real, que són per mi com els pares meus del futbol. I Tosac va arribar després, vaig jugar de mig punta.
1: Aquí ja et va baixar una miqueta,
0: No, em va posar al mig. I després em va baixar una mica, i quan vaig arribar aquí al Barça, jo em va ficar de migcampista, pur i dur. Aleshores, va ser una evolució professional i també personal.
1: Però vull dir, els que en saben de futbol entenien molt bé aquesta figura. Potser els que no en sabien tant eren...
0: No tanta gent,
1: Els tribuneros del Camp Nou es posaven nerviosos perquè no entenien el concepte.
0: No, però mira, diré una cosa al voltant d'això. Aquí, en aquella època, no és com ara, no? Que tothom, les xarxes socials, tot això. Aleshores, trobaves amb algú en un bar, en un restaurant, o el que sigui, al carrer, no tant, però vull dir, la gent deia... Jo no xiulo, I deia, escolta, hi ha algú que em xiula, però tota la gent que veig, tothom em deia, no, jo no, no entenc la gent com fa això. I aleshores un jugador del Barça i tal. Però bueno, és simpàtic, perquè al final, és veritat, quan la gent va a l'estadi, pateix molt, té molt, saps, molt sentiment de guanyar ja al minut 5, aleshores, quan tu no estaves ningú, no la gent del Barça, sinó això va ser una nova situació al futbol espanyol, no? En general, no la meva posició, també la manera de jugar de Johan, no? La proposta que tenia de futbol, que ara per tothom és normal.
1: Però aquella època, fins que no va quallar, la gent deia, bueno, això què és?
0: Escolta una cosa, que Johan, fins guanyar la Champions, i fins i tot quan anava a jugar la final de la Champions en Wembley, tothom estava criticant a Johan cada any fora, cada any sí o no, cada any sí o no, cada any sí o no. Aleshores, va ser 3-4 anys socialment, per dir-ho d'una manera, no gaire fàcil. Hem anat millorant i ja, quan hem guanyat la Champions, ahí sí que es va tancar tot i el Johan va passar a ser un home diferencial. Per la gent, vull dir,
1: Que tu, José María, has passat gairebé per tots els episodis del futbol. Has sigut futbolista primer, després entrenador, director esportiu, director de formació de la Masia... Si haguessis de tornar a un, a quin tornaves? A quin l'has gaudit més?
0: Gaudí, l'últim. En la gent jove. És a dir, aquesta situació de directiu...
1: A la Masia,
0: A la Masia, tota la força que hi ha al voltant, la tormenta que hi ha d'huracanada de nens de moltíssima qualitat amb 15, 16 anys, sobretot amb aquesta edat, 14, 15, 16 anys, després amb 17, 18, hi ha unes tormentes que ningú imagina. de tentacions de fora, la gent que ve amb calés, és a dir, i...
1: Clar, no, ja tenen agents, aquests nanos.
0: No, però vull dir, tu també, ja amb aquests anys, no, ja amb 50 anys pa dalt, ja visualitzes les coses com molta naturalitat. Jo, per exemple, claríssimament diré, el meu fill va marxar als Estats Units amb 17 anys i vaig a la universitat i jo vaig tenir, per exemple, jo parlava amb el meu fill amb el canvi horari moltes vegades doncs a les 7 del matí de les 11 de la nit i aleshores jo començava el dia i anava a reunions amb agents quan contaven el que patia la família d'un noi en aquella època encara no hi ha el futbol femení i quan contaven i jo deia mare meva i jo potser havia estat
1: explicant?
0: No havia estat plorant però quasi per la qüestió del meu fill que tenia 18 anys no? I que havia marxat ahir i estava tan llum que potser després amb alguna cançó podem parlar, però que coses d'aquestes. És a dir, són coses que la realitat de la vida, que abans de començar, no?, estaves parlant tu, que moltes vegades fas un guió de moltes coses i semblen que dius, no, això no pot ser. Doncs és. I això que t'acabo de contar és una realitat com un camión.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de José Mari Vaquero.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del José Mari Vaquero amb Let Here Go de Passenger, que és una cançó publicada l'any 2012 que va ser un boom mundial des de l'inici, en part perquè té un to melós i nostàlgic que funciona de meravella,
1: bé,
0: i en part també perquè parla d'una condició tan humana com és el fet de no valorar el que tenim fins que ho perdem. I ara José Mari et veia, i com deia el Johan, tens la gallina de piel, eh?
1: Sí, sí, sobretot perquè va ser... Bueno, desde nosotros somos una familia muy viajante, ¿no? Muy viajera. Y el meu fill va marchar y a las horas la meva dona cada vegada que escoltava aquesta cançó, no recordava, de dir, no, no, això, aquesta explicació que tu l'has donat perfectament, no la podria donar jo millor. Aleshores, bueno, va ser i és encara cada vegada que escolta la meva dona, i jo també, evidentment, i surt aquesta cançó, recordem això de dir, escolta, hem de disfrutar el moment aquí i ara. Perquè la veritat és que les coses... És una cançó, com dius, molt, molt maca per escoltar, també, no?
0: Està molt ben treballada.
1: Si entra, no, no, però si entres en profunditat, és una cançó que té una profunditat, una càrrega molt, molt, molt profunda, i és un tema de familiar, no?
0: I que això...
1: Fill, pares. I
0: que
1: això... I mare, especialment.
0: De viure el moment... Està molt bé, tots ho sabem, però ens n'oblidem molt sovint, també.
1: Clar.
0: Costa viure
1: no, però
0: el
1: mira,
0: moment
1: és tan
0: i gaudir-lo.
1: Mira, futbolísticament parlant, és molt simple. Tothom està pendent abans del partit i després del partit. I què és lo important? El partit. Mm. Quan xiula l'àrbitre i quan acaba l'àrbitre. Sí o no? Aleshores, després o abans podem patir per... Escolta, què passarà si no guanyem? Val. Perfecte, és humà.
0: Bueno, fem el xup-xup primer.
1: Sí, no? Però clar, però al final és així. És a dir, has d'estar preparat. Moltes vegades, jo sempre conto, i és una realitat, eh? És a dir, que tornant una mica al futbol, tu jugues un partit de Champions el dimecres, però el dilluns, que el dissabte, després de Champions, jugues amb el Real Madrid, surts al carrer i la gent diu, escolta, el dissabte hem de guanyar, tal, tal. I la gent, i tu penses, escolta, que he d'anar a Milán, el dimecres juguem la Champions, veurem què passa... Hem de tornar, veure si no me lesiono, si me lesiono, si jugo, no jugo, i després tenim el dissabte. Però clar, la gent està cinc dies abans mentalment preparat. I després, quan guanyes o perds, després està fotut o...
0: No? Sí, sí, clar.
1: És a dir, al final, tot aquest temps has perdut una setmana de vida general, de disfrutar el que passa, el que sigui. Entens? Aleshores, la vida és una mica el mateix. Si tu estàs pendent de què passarà aquí a tres setmanes o quatre setmanes, no? L'important és que estàs aquí, estem aquí, demà estem, tu estaràs on estiguis, jo estic a Sitges, amb companys
0: demà teus... Demà estàs a l'Aquí Catalunya, des del Festival
1: no, però vull
0: de
1: dir,
0: Cinema
1: al final,
0: Sitges.
1: Al final, si jo ara estic pensant en demà, doncs estic perdent el temps. I aleshores, és fàcil, fàcil la teoria, però la realitat és així, no? Hi ha la llum, no? O que no hi ha llum. Que el dia i la noche, i l'única frase que jo tinc i m'agrada molt dins d'anar una mica en contra d'això és no llores perquè se marxa el sol, perquè les làgrimes no te dejaran ver les estrelles. És a dir,
0: toma.
1: És l'única frase que crec que és positiva i que lluitaríem en contra d'aquesta cançó.
0: És frase de tatuatge, que no puc parar de mirar-te el tatuatge que portes a l'avantbraç.
1: Bueno, és un tema familiar de la meva dona.
0: Portes
1: sí. La meva dona, sí.
0: Una flor.
1: Una flor i Mariana Flor, es diu Mariana Flor, la meva dona, i és un tema familiar, sí.
0: Que ara, José Mari, tens...
1: També tinc el
0: també en portes
1: petit,
0: més?
1: Molt petit aquí, que el tenim els pares i els dos fills. Mm. Hem fet un tatuatge, jo molt petit, els meus fills no tan petits.
0: Bueno.
1: No sóc de tatuatges, però a vegades jo crec que s'han de fer coses per la gent que té al costat.
0: Bueno, és una manera d'unir també simbòlica.
1: Tal qual.
0: Que ara, José Mari, tens 63 anys. A què dediques el teu temps?
1: Ara? Doncs mira, ara estic molt al voltant de los mitjans, estic intentant trobar un espai en xarxes amb empreses, no? De motivació, lideratge. He escrit un llibre fa 6 mesos amb una altra persona. I...
0: Pròxima, mi pròxima parada.
1: Sí.
0: Unes memòries, no? També amb reflexions.
1: Sí, però no, vull dir la pròxima parada perquè el títol ve perquè jo sóc d'un barri a 20 minuts de Sant Sebastià, el més, quasi el més llum. jo vaig jugar a la Playa de la Concha des de los 8 fins als 13 anys. I anava cada cap de setmana a jugar ahí. I aquesta parada està abans de l'Ajuntament de Sant Sebastià, va? Després hi ha la parada de l'Ajuntament. I quan hem guanyat la primera lliga...
0: Amb la Real.
1: Amb la Real, el bus va parar el mateix, la mateixa parada on estava jo sempre de petit, perquè la meva família i els meus pares vivien ahí. I aleshores vaig parar ahí i no vaig parar en la Concha. Vaig anar a l'Ajuntament. I aleshores he dit, escolta...
0: Com ha canviat aquesta, el conte, eh?
1: Aquesta parada potser és la que tinc ara. És a dir, he estat fent coses al voltant de futbol tota la vida, ara he canviat una mica i aleshores penso i desitjo i estic treballant per arribar a la propera parada. Espero que sigui igual, com l'Ajuntament. Encara no sé què Ajuntament, però...
0: Aquest és el camí.
1: Aquest és el camí.
0: Que a més també estàs... El futbol continua present a la teva vida, fas d'analista de futbol al que t'hi jugues,
1: a la cadena, sí.
0: Al Larguero també. Ets addicte al futbol?
1: Bueno, ara he d'estar una mica dins, però també soc una persona que intento... Jo li dic sempre al SIC especialment, que és fer un programa una mica més familiar aquí, no? A nivell nacional ja és una, té una altres connotacions més concretes, però dins d'això també, és a dir, normalitzar el futbol. És a dir, tot és blanc o negre, i això no és així. Hi ha moltíssimes coses que estan al voltant del futbol. Per exemple, avui al matí hem estat parlant de lideratge, no? I això sembla que tu jugues bé, fas gols, i eres un jugador imprescindible, o no? Per què? Potser... Jo he tingut companys que no han sigut tan definitius a l'hora de guanyar partits, però en canvi dins del vestidor, dins de lo que és l'estructura del club, han sigut importantíssims per mi. Però, aleshores, intentar dins d'aquest món que estem tan dinàmic, no?, de xarxes socials i tot això, intento poner una mica de seny, intento.
0: Però
1: és difícil.
0: Tu pots estar... 3 setmanes sense mirar un partit de futbol, sense informar-te
1: de què
0: està passant.
1: No, ara no, perquè estic amb això.
0: Però has estat en alguna
1: mira, avui
0: temporada.
1: Avui al matí estava dient al Sique, diu, no, portes molt de temps. Escolta, si jo vinc aquí i he de dir coses per respecte al programa i respecte a la gent que escolta aquest programa, jo he intentat estar con una idea molt concreta i no arribar aquí de festa, saps el que vull dir? Que podia fer una xerrada simpàtica i crec que puc...
0: Bueno, podries tirar d'experiència.
1: Per això. Però jo crec que s'ha d'estar en arguments i en posant exemples concrets, no? Perquè la gent digui, escolta, o sigui, recordo el Dream Team en la creació d'aquest equip per aquestes raons, o recordo la Quinta del Buitre per aquestes raons, o la Real Societat... Quan tal. És a dir, al final has d'intentar lligar i ser una mica coherent i professional dins d'això.
0: Val, José Mari.
1: He canviat de professional.
0: Però tu t'has pogut passar temporades sense saber res de futbol? O sigui, pots...
1: Sí, de veritat. Puc estar, a vegades, és més, a vegades me costa molt, ara tinc que fer-ho, però a vegades em costava, hi ha un temps que em costava moltíssim veure un partit complet. És a dir, em fotia una mandra perquè deia, escolta, pues ja està, saps? És a dir, veig una estona Barça contra qualsevol equip, amb tot el respecte, i he vist una mica com jugava l'equip i l'altre, i ja tinc una idea molt clara, o la meva, no? I després he vist... una altra igual, mitja hora, un quart d'hora, i bueno, és el mateix que fa 3 setmanes. És a dir, tens una... Però ara tinc una responsabilitat meva, no responsabilitat...
0: Si ara és feina.
1: ...amb ningú, sinó he de fer les coses, intentar fer les coses de la millor manera possible professionalment per respecte a la gent.
0: Que ara, José Mari, de fons està sonant la banda sonora de Carros de Foc, a càrrec del compositor grec Vangelis. Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, Vangelis és un grup que quan vaig començar jo era no massa conegut, però no sé com va arribar a casa meva. Jo tenia un tocadisco de quasi 2 metres quan vaig signar per la Real.
0: Un catxarro.
1: Un catxarro d'aquests grans, més grans que això. Bueno, si li donem la volta a això, seria així, no?
0: Està assenyalant a José Mari pantallot que tenim aquí a l'estudi. No? Si el poséssim vertical...
1: De peu, sí. I aleshores... No recordo exactament qui, però quan vaig anar a alguna persona que tenia ja no recordo exactament, però que me recomanava discos i tal, i em va recomanar I la veritat és que va ser una època. Si tu veus ara també els vídeos, no? Com la roba que porta la gent quan estan fent el vídeo, no? Un té xancletes, l'altre té una camisa llarga, manga llarga, l'altre té... I aleshores aquesta cançó, que és molt relaxada i el grup és molt de relaxat, no? Aleshores em fa pensar en poc temps com ha canviat tot. És a dir, si tu veus, torno a dir-te, el vídeo,
0: sí,
1: i veus ara el que té rècord del món de 100 metres, fotríem, diríem, collons, quant temps fa d'això? No tant. És veritat que fa temps, però no tant de temps. I crec que està reflexat d'alguna manera molt bé, molt bé. I després també he de dir-te que Paradís també, que és d'Evangelis, que és una pel·lícula que reflexa com un barc que va a Sud-amèrica i té una banda sonora espectacular. I recomano a tothom, si vol posar-ho en un moment donat i trobar-lo a Paradís, és per estar 4 minuts ahí sense pensar en res, relaxar-te, i crec que Evangelis és això. És
0: doncs anem a fer això, anem a quedar-nos a relaxar-nos, a no pensar en res, i escoltem Evangelis, que és un compositor que hem trobat al llapis de memòria del José Mari Vaquero.

0: Com dèiem, estem escoltant la banda sonora de Carros de Foc, que és una pel·li ambientada en els Jocs Olímpics de París 1924 i que es va estrenar el 1981, quan tu tenies 18 anyets. Per tant, tu aquí hi havies debutat amb la Reial Societat, sí. Perquè debutes amb...
1: 17.
0: Un menor.
1: 17 anys, sí, sí, era menor.
0: Recordes? Menor d'edat. Sí, sí, ho eres. Recordes el dia del teu debut?
1: Sí, vaig debut... Bueno, va ser un debut al marge d'això, en un personatge, ara que estem parlant, per exemple, de Leo, que ha sigut la seva despedida.
0: Messi.
1: Va ser el debut de Mario Kempes en el València. Vaig
0: perdre, el matador.
1: Vaig perdre 3-2 amb la Real Societat, vaig jugar mitja hora jo, i ell va fer dos gols. Aleshores, és un dia d'aquests que recordo perfectament.
0: Va jugar bé? Tu? Va jugar...
1: Això no recordo.
0: No recordes si vas fer un bon partit, si no...
1: No, el partit sí, però no recordo la veritat, és com va jugar.
0: I vas estar 8 anys a la Reial Societat, també en una de les èpoques daurades de la Reial Societat. Crec que guanyeu dues lligues, una Copa del Rei... A més, en el club on tu...
1: Hem arribat a semifinals de Champions, que això ningú diu, però per la Real això és històric. Hi ha
0: semis,
1: clubs,
0: eh?
1: Sí, sí, hem perdut amb l'Hamburgo, que després va guanyar la Juve. En l'Hamburgo jugava Magath, no sé si recordes, un històric, el número 10 de tota la història de... d'Alemanya.
0: Crec que el recordo d'entrenador. Félix? Félix Magath?
1: Félix Magath, perfecte. Pues, doncs jugava amb el 10 i l'altre 10 de la Juve, que va perdre la final, va guanyar l'Hamburgo, que no es va eliminar a nosaltres a la Real, jugava Platini.
0: Jolín.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i a la Real jugava Vaquero.
1: Bueno, no, Vaquero no, jugava Arconada.
0: També. I uns altres. Sí, no. I Chiqui, i Vaquero també. Que clar, tu estàs en el club on tu t'has format, les coses van bé... Ets un ídol per l'afició. Va costar decantar-te per dir fitxo pel Barça?
1: Sí, passen coses, però saps? Van passant coses durant anys i com persona, vull dir, no un negatiu, res.
0: Sí, sí, sí.
1: Dius, escolta, sí, o alguna també, més fort que l'altra. I aleshores, també jo crec que és un moment. Has de prendre una decisió i vaig decidir sortir, no? En el sentit de que jo crec que hi ha coses que no tenen massa explicació. Jo crec que sí que hi ha jugadors, per exemple, Xavi Prieto, que és de la Real, històric, i ara, per exemple, Aramburu, tal, que són gent que té claríssim que normalment es quedarà ahí i altra gent, pues, hem sortit. És a dir, per què? Pues, perquè des de dins hi ha un moment, pel que sigui, que dius, escolta, he de marxar. No? I jo no vaig tenir por per sortir, era un home que estava creixent any tras any futbolísticament, però vaig passar molt malament l'any que vaig estar un any parat amb el Genol. També socialment després em va costar una mica, públicament, per dir-ho d'una manera, recuperar aquesta força, no?, dins de l'ofició, perquè també l'equip era molt fort, i jo vaig començar a tenir un protagonisme importantíssim, estava creixent molt, vaig jugar l'europeu del 88 en Alemanya, amb Espanya, i després vaig signar amb el Barça. És a dir, va ser una progressió personal que jo vaig veure com una possibilitat, i jo respecto molt a la gent que es queda, però també s'ha de respectar la gent que
0: i
1: surt,
0: tant.
1: Escolta, i que van agafar uns quants milions, 600 milions,
0: bueno,
1: en aquella època.
0: Perquè veuen en Pac.
1: Sí, no? Xiquillo.
0: I López Recarte, potser
1: sí,
0: també.
1: Sí, però ell sortia lliure.
0: Ah, era i venia...
1: No, i el Barça va pagar 600 milions més el fitxatge de Goicoechea, de Osasuna, i va deixar 2 anys cedit amb la Real Societat i després va venir amb nosaltres.
0: Bueno, és que el Barça en aquella època era... pràcticament estava plena de jugadors d'Euskadi, perquè estaves tu, estava
1: en
0: el Chiqui.
1: En aquest moment.
0: López Recarte, Goico, que ara ho dèiem, Julio Salinas, Txingurri Valverde...
1: Zubi.
0: Alexanko.
1: Sí.
0: Què és aquest boom basc?
1: Bueno, jo crec que això va... Bueno, el Johan deia sempre que creia que aquesta sinergia de connexió que teníem nosaltres va fer molt més al grup, no? És a dir, la relació de respecte de... I jo crec que cadascú té la seva opinió, però jo crec que nosaltres, els bascos, concretament som disciplinats i treballadors, jo crec. I a partir d'aquí potser tenim alguna qualitat. Però jo crec que la gent de jo parlo futbolísticament, eh? Potser un enginyer ve aquí i diu, escolta, no estic d'acord, jo crec que no sé...
0: No, bé, tu parles del que saps tu.
1: De la meva experiència, de lo que jo crec. I jo crec que en aquest sentit, nosaltres futbolísticament, si tu veus, per exemple, els porters, si tu veus els centrals, la gent de mig camp, és difícil trobar delanters, no? És a dir, un delanters, no?, habilitat... No trobem jugadors d'aquest tipus Chiqui. Chiqui és un, però a veure quants jugadors... Argote, recordo que jugava a l'Atleti Bilbao, que era un surt, que tenia una centrada brutal, però tal, tècnicament molt bo. Però resta som gent treballadora, de mig camp.
0: Jo et diré més, et diré més, José Mari, perquè fora del camp, tu parles català, el Chiqui parla català, el Julio Salinas parla català. Vull dir, sou gent que s'ha integrat molt bé a Catalunya.
1: Però no estem aquí, estem...
0: Bueno, podríeu haver fet el vostre gueto i relacionar-vos entre vosaltres. I no, no, vull dir...
1: No, jo crec que en aquest sentit també Chiqui també parla basc, Julio no tant, pitjor que el català, però jo parlo basc. No, i vull dir que també jo crec que hi ha un component una mica d'integració en el sentit general, no? Nosaltres també som bascos, tenim la nostra llengua, les nostres arrels, no? I vosaltres també.
0: Hi ha unes semblances.
1: Sí, hi ha moltíssimes coses, hi ha, com es diu ara, sinèrcies, no? Sinèrcies que són comuns, i aleshores sempre és més fàcil. Jo sempre he dit, personalment, que per mi el dia més important de la meva carrera són dos. Una, per la lesió de vida que vaig tenir amb la meva operació, això va ser una lesió de vida, i després l'últim partit al Camp Nou, quan la gent va fer un homenatge, no la gent, sinó tota la setmana va ser un espectacle. Aleshores, jo, des de ara mateix, em trobo més estimat ara que quan era jugador de futbol. Aleshores, què puc demanar, jo?
0: Bueno, és que crec que l'última pilota que toques com a jugador del Barça...
1: Sí, això és una sort. No, això va estar...
0: Fas gol!
1: Coses de la vida, ara que
0: marques
1: tothom,
0: un gol!
1: Que tothom està emprenyat amb el Mourinho. Mourinho va ser el que li va dir a Bobby Ronso, escolta, fot-li fora ara que ha marcat el gol i l'última pilota que sigui. Aleshores... Amb això estic agraït, amb Mauricio.
0: Gràcies molt, eh?
1: Coses de la vida, com dius tu. Fem un guió,
0: clar, clar.
1: Però això també és una realitat i s'ha de dir.
0: Saca vaquero. No?
1: Saca-lo d'una vegada.
0: Que tu en aquesta època que fitxes pel Barça, això, el món dels representants ja existia? O sigui, tu tenies un representant?
1: Sí,
0: però sí. O gestionaves tu?
1: Sí, però era completament diferent. No, jo vaig tenir un representant, en aquella època no hi havia tants, però sí, vaig tenir un que era Miguel Santos, que viu encara, i va fer diferents operacions amb el Núñez en aquella època, i sí, ell va ser la persona que va fer d'intermediari entre nosaltres, sí.
0: I així va ser com el José Mari Vaquero va arribar a Barcelona.

0: Llapis de memòria del José Mari Vaquero. També hi hem trobat Barcelona, la cançó que Freddie Mercury i Montserrat Caballé van fer... Bueno, en veritat no la van fer només pels Jocs Olímpics, però s'ha convertit en tot un símbol dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. I no sé si estàs al corrent, José Mari, però aquest tema genera molta controvèrsia perquè moltíssima gent la recorda com la cançó que va sonar a la cerimònia d'inauguració dels Jocs. I no va sonar mai.
1: No va ser, però jo hi era.
0: Tu hi eres.
1: Jo hi era a la inauguració, aleshores...
0: Però no va sonar.
1: No va sonar, ja t'he dit jo. Però jo vaig ser un dels afortunats en aquella època per veure amb la meva dona la inauguració. Estàvem a l'altra banda just, hem vist com sortia el... Com es diu?
0: El que va encendre la flama.
1: Això mateix.
0: Del paveter.
1: Això mateix. I aleshores, clar, jo tinc un record només d'això. És a dir, jo crec que aquesta parella representa moltíssimes coses, com el 92 representa moltíssimes coses. Jo vaig arribar aquí el 88 i vaig tenir la sort de tenir... guanyar la Champions el 92.
0: Que és que el teu 92 és difícil d'igualar, eh?
1: Per això. I jo crec que això va ser... No només va ser un 92 que va afectar al Barça, va afectar a Barcelona... va afectar a Catalunya, és a dir, va ser el creixement brutal, sobretot en l'aspecte publicitari de lo que tot això li va donar. I aleshores jo sóc un privilegiat perquè jo vaig estar amb personatges com Núñez, Cruyff, Maragall, Samaranch, Puyol, i vaig conèixer a tots. És a dir, vaig tenir moments puntuals, diferents relacions, però contacte amb ells en diferents esferes, no? I amb diferents motius. Aleshores, imagina't el que és per mi un noi de Boizueta que té 900 habitants, que ha nascut ahir, que arriba aquí...
0: Clar, el moment aquest de dir, què foto jo aquí?
1: Que de cop i volta, i estàs allà a la presentació, i dius, què hago jo aquí?
0: Doncs tu eres l'heroi de Caixer-Lautens.
1: No, però vull dir que ja entens el que vull dir. És a dir, és veritat que cadascú en la seva... No? Potser hi ha esportistes que són millors, però el nom aquest de Dream Team també, no? Que l'equip de bàsquet que va revolucionar tot, que va ser la primera vegada que van a venir, per això tenim el nom que el Canut va posar, no? El Dream Team de futbol, no? I aleshores, aquesta cançó, més enllà de lo que la gent pugui pensar, a mi em representa en tot el que jo penso des que vaig arribar aquí fins avui. Un canvi i una adaptació a l'evolució de la vida que ha sigut brutal, sobretot, els últims anys. Però per al Barça i per Barcelona, el 93 va ser únic.
0: Que ara citaves a Jordi Pujol. Qui té la teva última samarreta com a jugador del Barça?
1: Sí, jo la vaig donar.
0: Jordi Pujol.
1: Hi ha una foto amb la meva dona i amb Núñez i amb el meu fill petit, que tenia, era el dia 21 d'abril, i el John... que està als Estats Units, ara està jugant a futbol, i viu ahir, i tenia 17 dies, i estava dins en la sala, no? Estava la meva dona, estava veient el partit, però en el descans li va donar peig. Pit, no?
0: No?
1: Aleshores, clar, són dies, i al marge d'això, que per mi, l'últim dia aquest que t'estic parlant, quan arriba, no sé si són 140 o 142 penyes, i vaig estar amb cada una d'elles una foto després del partit. Vaig sortir de l'estadi a les 3 i mitja o a les 4 del matí, perquè, per respecte a les penyes, i aleshores, per això t'estava dient que per mi el dia més important de la meva carrera va ser l'últim partit.
0: Que del Dream Team n'hem parlat moltíssim, de Cruyff també... Ara, com era el Cruyff a les distàncies curtes? Perquè, clar, tu, a més, eres capità, i per tant també eres com una mena de pont entre els jugadors i ell.
1: Bueno, jo crec que és un personatge, que els personatges són històrics, tenen una personalitat difícil, però primer de tot amb nosaltres, amb la meva dona i amb mi, sempre hem tingut una relació bastant sincera, bastant a prop, és a dir, hem tingut... diferents dinars en diferents moments de cada temporada, amb relaxat. I jo crec que li hem trobat un espai de respecte per part meva i per part seva, jo ho vaig sentir. I ell tenia un problema molt greu, i era quan tenia que parlar davant de tothom. Si tu parlaves amb ell, en aquest cas jo, tenia un comportament. I en tenia, perquè al final estàs parlant tu a tu. no?
0: Sí, veies, quan... aquí veies la persona.
1: Això mateix. I tu explicaves el que passava i tenia, i de tant en tant també, pues, en la mediació de Charlie, de Reixac, que també era un home que era molt intel·ligent en aquest sentit, i havia que esperar un moment, una mica el moment, saps el que dic? És a dir, si ara estava, entre cometes, emprenyat amb una cosa, potser la reacció normal és, no estic d'acord, fas un emprenyament i això acabava mal, no, fatal. Val? Però quan tu esperaves el moment i parlaves, i jo xerrava bastant amb ell a soles, trobava l'espai durant la setmana per parlar amb ell, canviava molt. I ell també en tenia. Després, com li donava la volta, això és una altra qüestió.
0: Perquè mai donava?
1: Sí, donava. Sí, era molt intel·ligent. La gent crec que tot era, no, el que sortia, però també era un... ell tenia una qüestió que eren missatges per tothom. I tu tenies que agafar el que pensaves que era per tu. Però si agafaves el que no era per tu, com teva, aleshores sí que t'emprenyaves. Però també jo crec que ja, en aquest cas, moltes vegades, especialment parlo de los jugadors, estem tan pendents de què diu la gent, És que la responsabilitat d'un entrenador, per exemple, com el Barça, no té res que veure amb la d'un jugador. De fet, ja hem vist quants jugadors o quants entrenadors arriben al Barça i tenen la sort de... la sort d'acabar temps i fer les coses bé. Per què? Perquè és complicadíssim. I aleshores ell tenia aquesta lluita també d'ell mateix, però clar, no era fàcil. Los genis tenen aquestes coses.
0: Bueno, pel que he entès, era un tio de metxa curta, no? En el moment tal, però clar, tu que eres una mica el bomber, no? El que apagava els focs, el que també... Suposo que si algun futbolista s'enganxava amb ell, tu eres el que mediava allà enmig...
1: Sí, amb Charlie. Charlie va ser una figura molt important en aquest...
0: Doncs reivindiquem-lo també.
1: I també els primers anys al Sanko. Ell sabia... Jo recordo, mira, quan, com a anècdota, el primer dia de la presentació en el Camp Nou, després del motín de l'Esperia, hem vingut 7 o 6 nous, com has dit tu, no?
0: I Cruyff, no? Soler, també era nou.
1: Sí, era nou, per això. La presentació... I aleshores va dir, le van a xiular a l'Esanco i dice, no estoy contento porque habéis silbado al capitán que he elegido yo. I jo deia, uau, ojo, m'entén el que vull dir. És a dir, que tenia coses potser dures i difícils, potser en un moment donat, però si ell tenia que donar la cara, la donava també. M'entens o no? El que passa és que quan nos afecta una cosa, pues nos afecta. Però si afecta una altra, dius, bueno... No, és que en un equip això és la qüestió. I també he de dir-te que amb Zubizarreta, amb Alessanco, amb Koeman, amb Ladrup, amb inclús Guillermo Amor o Chiqui, gent molt intel·ligent, amb moltíssima personalitat, i això també feia molt més fàcil que la gent... O sigui, fer les coses d'una manera, no és una qüestió... Perquè la gent diu, no, capitán... No, capitán ha de ser un coordinador.
0: Coordinador.
1: D'idees, ja és. Sí, has d'agafar un a l'altre i dir, escolta, amb això no estic d'acord, amb això sí, i al final has de prendre una decisió, és correcte. Però d'alguna manera és com un portavoz.
0: Un vetllador del grup.
1: Això mateix, és a dir, tu has d'agafar sensibilitats i potser a un has de dir, escolta, doncs no estic d'acord amb tu, i estic d'acord amb el Johan. No estic d'acord que l'ha fet públic, però té raó. Aleshores, què fem amb tu?
0: I pel bé del grup, el millor és que parlis amb ell i li demanis disculpes.
1: Per exemple.
0: Ho sabem tot del Dream Team, José Mari? O hi han coses que s'han quedat allà perquè heu fet un pacte de silenci i es quedaran per sempre allà?
1: No, hi ha coses molt importants, potser a nivell de companys, de pots parlar d'una cosa o altra. No. Importants, res. Jo crec que el més important, de veritat, del Dream Team és que a dia d'avui crec que si entre 2 o 3 parlem amb tota la gent, som capaços de tornar a veure'ns d'aquí a 3 setmanes. I això és el més important. Perquè hi ha un respecte, perquè hem guanyat moltíssimes coses, hem patit a vegades coses que a vegades, pues, segur, bueno, absolutament segur, que jo no he estat acertat, però de la mateixa manera que jo o altres, no? I aleshores, al final, la qüestió és que hem crescut com persones, hem crescut esportivament, hem guanyat títols, hem guanyat calés, aleshores, al marge d'això, què vols? Que tot sigui perfecta, és a dir, és impossible.
0: Clar.
1: Entens? És a dir, la gent pot parlar d'una cosa a l'altra, però la realitat és que l'únic important que era en aquella època era entre cometes, lo dic amb respecte, reconstruir el Barça després de l'Esperia, i l'hem fet, i l'hem donat la volta en una mentalitat amb un entrenador que era valent, que va canviar la filosofia del món del futbol, i nosaltres, jo he tingut la sort d'estar dins d'aquest grup que a mi em va signar Johan, va marxar Johan i jo vaig continuar un any. Aleshores vaig ser el jugador que més temps ha estat amb ell. I això és un privilegi, el mateix que estàvem parlant del 92.
0: Un soldat de Johan Cruyff, que ja ens ho ha dit, ja ho sabem tot del Dream Team, i si hi ha alguna cosa que no sabem, no ens ho dirà com a bon capità que és, així que, doncs, què podem fer? Doncs que soni Chori a Chori de Miquel Laboa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Choria, Chori, sonen a Llaves de Memòria del José Mari Vaquero, que aquest és un poema musicat pel cantautor basc Mikel Laboa, que es va publicar l'any 1974, en què parla de la llibertat i del respecte a través de metàfores relacionades amb ocells, perquè, si no tinc mal entès, José Mari, Choria, Chori vol dir una cosa així com un ocell és un ocell.
1: Y quiere decir que si tú le cortas las alas al ocell, es queda per tu. Pero si le dejas volar, marcha. Y lo importante es que le estimas. Le estimas como es, ¿no? Y a las horas le has de dejar marchar. La historia y la parábola de aquesta cançó es que yo voy a marchar, sobre todo, amb 25 años desde San Sebastián, y la meva mare cada año casi me decía, torna a casa, home, que ya has jugado y ya está, ya has fet unos calés y torna aquí. Y el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Y a las horas, creo que la meva mare me estimaba igualmente, ¿no? Están fuera. Porque era así. Y al final, tienes que aceptar que fan tus fills, que fan la familia, entendre que qué decisiones prenen de cara al seu futur, y a las horas després, sobretot també, que hem viatjat moltíssim amb la meva dona, amb los fills, hem estat a Polònia, hem estat a Perú, hem estat a Mèxic, doncs aquesta cançó ens reflexa molt, no? Perquè és així, és a dir, al final has d'estimar les persones com són, i d'alguna manera també aquesta cançó la podíem posar al costat de la que hem parlat abans amb
0: Let Her Go de Passenger.
1: El meu fill de Passenger, d'entendre que la vida té aquestes coses.
0: Nosaltres, que estimar és deixar marxar.
1: Sí, mira, que nosaltres hem vingut aquí, la meva filla viu a Sitges i ja té una altra filla, s'ha casat amb un català, el meu fill està en Estats Units, s'ha casat amb una americana, i aleshores és la vida. Nosaltres, la meva mare estava molt llum, no? I ara el meu fill està molt llum.
0: Sí, repeteix la història.
1: I la vida és així, i has d'entendre i acceptar que, sobretot en aquest món en què ara intentem que els nostres fills puguin prendre les seves decisions, de la mateixa manera que estem molt contents de que Lorea estigui al prop, no?
0: Lorea és la teva filla.
1: Lorea és la meva filla, val? I entendre. I a vegades, doncs, també, clar, quan estàs tan llum, em dóna pena. Això ho hem parlat abans amb les reunions quan tenia amb els jugadors, amb els representants dels jugadors en l'etapa de formació.
0: Que ho pots entendre perfectament, el que estan explicant-te. Que, clar, aquesta cançó és del 74, tu al 74 tens 11 anys. Aquí ja heu fet el trasllat familiar del poble fins al barri de Sant Sebastià?
1: Amb
0: 8 anys marxeu cap allà.
1: Bueno, nosaltres hem tingut una mala sort que va morir el meu pare quan nosaltres teníem 13 anys.
0: Jo... Bueno, nosaltres no, perquè sou 11 germans.
1: Sí,
0: tu tenies 13.
1: Del mateix pare, sí. Sí. La meva germana petita tenia 2 anys i mig, crec.
0: Mare meva.
1: I sí, va tenir una malaltia molt fort i va morir amb 13 anys. Aleshores va canviar la vida, però bueno, això... Per això, el primer canvi va ser de Goizueta a Añorga. Añorga és un barri, com dic, que està molt a prop de Sant Sebastià, l'últim, però està a 20 minuts, més o menys, de la Playa de la Concha en bus. Però hem tingut moltíssima sort. Primer, perquè el barri, després de totes aquestes... Primer de tot, perquè el barri tenia un espírit positiu, no futbolístic, sinó esportiu. Jo jugava pilota a mà i futbol.
0: Pelotari, eh?
1: Sí. Jo vaig guanyar 3 campionats de Guipúzcoa de pilota. A parelles. I vaig estar lluitant ahir que si jugava pilota a futbol en un moment donat, no? Però al final vaig...
0: De pelotari no podies fer la passada enrere,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i vas només cap endavant.
0: Vaig acabar a futbol.
1: Estava el destí. No, però vull dir que al final hem tingut moltíssima sort, perquè era un barri molt estructurat esportivament, una cementera, saps? Que el propietari posava un barri per les cases, per els pisos, per la gent que treballava, i aleshores hi havia una escola, hi havia un camp de futbol, hi havia un camp de pilota, un frontó, i aleshores, clar, nosaltres no hem trobat a faltar el barri, el poble. És a dir, va ser molt dinàmic, entens? Positiu, fins i tot, jo diria, per la vida, no?
0: Però, José Mari, com tira endavant la teva mare i la família amb 11 fills?
1: Bueno, pues primer, com t'he dit, el propietari es va portar molt bé amb els meus germans, donant treball i tot això. El barri també es va portar molt bé amb tota la família. Els meus germans es van a posar a treballar. Jo tenia 13, però als 15 anys ja vaig signar també el meu primer contracte amb professional amb tercera visió en la Real Societat. En els 17 vaig passar ja a la Real i aleshores en una mare, doncs això, todo terreno, molt intel·ligent, ha portat tot d'una manera molt intel·ligent. Al principi no dones compte, però després, quan passa la vida, dones compte que per fer aquesta xarxa que ella va fer amb nosaltres, no? De respecte, d'unitat, de... i afortunadament la veritat és que tota la família, hi ha algú que ja està jubilat, parell d'ells, però el reste tots estem treballant bé. Aleshores, estic molt orgullós de la família.
0: Hem parlat de la teva mare i també hem de mencionar la Flor, la teva dona. Com us vau conèixer amb la Flor?
1: No, ens vam conèixer a Sant Sebastià. Ella va anar a Sant Sebastià, però tenia una altra parella, va deixar, i passen les coses.
0: Sí, no, les coses passen.
1: Passen les coses amb naturalitat i ja està.
0: Però de quin any estem parlant?
1: Estem parlant de 23 anys, més o menys.
0: Sí,
1: jo vaig venir aquí amb ella amb 25, però pràcticament... hem estat ahí un any i mig junts ja en un pis, o sigui, vivien junts, i aleshores hem, com molts dels meus companys, per exemple el Chiqui i tal, van venir també amb parelles, i hem vingut aquí, i a partir d'aquí ja ha sigut tota una carrera de vida junts.
0: Que quan tu has viatjat, sempre ha vingut amb tu, la
1: sí,
0: Flor?
1: Sí, sí, sempre ha tingut...
0: Amb aquests, com a entrenador a Polònia, a Messi...
1: No, l'hauria agradat ser la segona entrenadora. Em fota una bronca perquè un dia em va dir, escolta, vull fer el curs d'entrenador. I em va dir, déjate de tonteries...
0: Segur que controla més que tu, ja, eh?
1: I encara em diu, podria haver sigut entrenador o assistent teu.
0: Que queda molt poca estona, José Mari. Ara vindria el moment de la cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel que sigui, no t'agrada, però tu m'has dit... No vull posar cap cançó que no m'agradi.
1: Sí, és veritat.
0: Però saps què passa? Que si no tries tu les cançons, te la trien els altres. I passen coses com aquestes. Endavant, Manel.

0: ¡Vamos!
1: Hemos ganado, tú ya lo has oído. No ha sido fácil, pero sí divertido.
2: ¿Y de qué canta, José Mari?
3: Perfecta.
2: Però qui és? Qui
3: mira,
2: és?
3: Aquesta, aquesta cançó, que l'hem gravat després de guanyar la, la Lliga, lo millor és les estones que estàvem ahí, no? Sopant i tot això abans de la gravació. I aquesta cançó la vaig posar al meu casament, que hem fet una festa en un posto concret, i vaig posar-la 5-6 vegades. Hi ha una altra cançó també amb, amb aquesta, i va ser una de les cançons de la meva boda. Aleshores, mira,
2: i mira
3: coses de la vida.
2: Home, ets tu rapejant, està Alex Anco, està l'Audrup, sí, està
3: quines fumant. Samarretes, eh? Quines samarretes.
2: Bueno, és, clar, estem a
3: no es veuen, però
2: estem
3: si veus el
2: 90...
3: vídeo...
2: Això,
3: 91.
2: 91, clar. Vull dir, ha plogut.
3: El casament.
2: Ha plogut moltíssim. Que t'he de dir que no sabia quina cançó posar-te, estava entre aquesta, que és una idea
3: està
2: brillant
3: bé,
2: que m'ha donat el director de l'ASA Catalunya, el Santi Jiménez, gràcies Santi, o tenia una altra, que era la que sonava en aquell mític vídeo que hem vist de quan el Guardiola va treure a ballar a, a la Flor.
3: Sí.
2: Com te'l vas mirar, eh?
3: No,
2: era cachondeo.
3: Sí, i tant, estàvem ahí, ja estava, jo estava, jo crec que estava mort. És a dir, que no ho recordo exactament, però sí que és veritat que li vaig fer així. Si et dones compte, no estic molt al 100%.
2: Jo veig que potser, estàs de cachondeito.
3: Potser estava una mica de celebració, una mica un punt cap a dalt. Entens? És a dir...
2: Que avui seria impensable veure a premsa barrejada amb futbolistes en una festa privada.
3: No, però imagina't, bueno, d'aquestes vídeos hi ha uns quants, no? Afortunadament hem guanyat una recopa, una lliga, tal, i copa el rei, i és veritat que en aquella època tot era normal i sobretot també reflexa no només això, sinó que el component de tota la gent fent corro, tal, no sé què, quan veus el Johan fent corro, a qualsevol, no?, a Núñez, tal, la naturalitat en les que és veritat que hi havia problemes, normal, durant any tens coses que potser no estàs d'acord, però que sí que és veritat que hi havia un component de respecte personal molt gran i una, no sé, una connexió, per dir d'alguna manera, sobretot entre nosaltres i també molt de respecte amb els mitjans de comunicació.
2: I per últim, molt breu, què tal és el José Mari Avi?
3: Bueno, estic començant. La veritat
2: estic
3: és
2: començant.
3: Que és molt, molt petita.
2: Tens
3: la i quan
2: encara.
3: És petita és noia i saps que sobretot és noia i la meva dona Flor i la meva filla estan boixes amb tot, amb els totos, amb la roba, amb tal, i ara ja ella comença a interactuar i jo crec que els avis són una mica freds amb això, no? Ells disfruten des del moment, des de que han nascut, i a nosaltres necessitem una mica d'interacció.
2: Tu estàs esperant
3: no?
2: una mica que es faci més gran, eh?
3: Sí.
2: Per donar-li...
3: Ja està, ja estem, ja estem, ja estem amb aquesta lluita.
2: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria. Si et sembla, tancarem amb 20 d'enero de l'Oreja de Van Gogh, que és una cançó
3: és molt bona.
2: Que et porta a Donosti, que ja pot començar a sonar de fons. I a mi em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, José Mari.
3: Molt bé, moltes gràcies. També aquesta cançó és una cançó que reflexa la Playa de la Concha i Donosti. La meva filla l'encanta cada any va ahir i aleshores l'Oreja de Van Gogh la vaig conèixer també aquí en una gala. Ells eren molt jovenet i aleshores ara soc molt amic del que fa totes les concerts d'ell i tinc una relació Donosti José Mari.
2: Doncs marxem amb 20 d'enero, donar les gràcies a aquest equipàs de Llapis de Memòria i recordar-vos que demà tornem a ser aquí divendres a les 3, en aquest cas per connectar un Llapis de Memòria col·lectiva d'atenció el Pot Petit, un dels supergrups de Catalunya, de veritat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Cadena SER.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia, los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb David Fernández i Anna Manso. I després parlem amb l'advocat de la família d'una jove que s'ha suïcidat. Havia denunciat les seqüeles psicològiques que patia després de ser moderadora de continguts a Meta.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Avui al balcó ens preguntem per com de preparades o no estan les nostres ciutats davant aiguats com els que hem tingut els darrers dies. Per fer-ho aquest matí hem anat a visitar un dels punts que més tensió va provocar durant el cap de setmana. Cinc dies després hem tornat al riu Besòs, a tocar de Santa Coloma, a tocar de les rondes. De fet, el tenim, estem just en un pont, el tenim aquí, ara especificarem. Per què? Doncs per conèixer una mica com ha canviat, com va canviar i com ha tornat a canviar el paisatge, Laura.
1: Sí, estem aquí perquè el riu Besòs, ara ho deies, aquest dissabte va créixer fins a 903 metres cúbics per segon, fins a 3,5 metres d'alçada. Si ara mirem aquest riu, baixa pel caudal normal, es veuen arbres caiguts al terra, però és que aquest, fa 5 dies, aquests murs que veiem al costat, aquests carrils bici que l'envolten, no es veien perquè estaven plens d'aigua, gairebé a tocar de dalt de tot d'aquests murs que el rodegen.
0: La pregunta que ens fèiem és, tenim les ciutats massa impermeables? No és meva la pregunta, és d'un arquitecte que va penjar un reel, l'Anna Soler, que ho explicava molt bé i li vam preguntar on ens hauríem d'ubicar perquè ens expliquis exactament el que volies dir. Anna Soler, com estàs?
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Ara ens ho deies, ara veiem el verd. L'Andrea Villòria va fer diumenge un vídeo aquí on no es veien ni el carril bici, és a dir, l'aigua estava totalment enfilada, ara s'ha recuperat, però tu no et va estranyar gens que l'aigua pugés fins a dalt.
2: No, de fet, estem aquí al riu Besòs, que és un parc fluvial, de fet és un espai que és inundable, no? Sí que és veritat que està molt impermeabilitzat. El riu Besòs l'altre dia va arribar 350 vegades, em sembla, més del seu cabal, i de normal, quan no plou, veieu que tenim tots aquests espais d'herba, és un parc fluvial, però sí que està pensat perquè en episodis de pluges extremes es pugui inundar, que jo crec que les nostres ciutats cada vegada haurem de plantejar o acceptar que hi ha zones que s'han de poder inundar.
0: Tu tenies molt clar que aquest era un bon punt per explicar de quina manera estem construint les ciutats.
2: Sí, és que precisament el riu Besòs, clar, l'alçada de Santa Coloma, que em sembla que és on va agafar el seu cabal màxim, està completament urbanitzat en dues bandes, no? L'hem impermeabilitzat totalment. Per una banda tenim la Ronda, per l'altra banda tenim Santa Coloma. Clar, hem fet unes ciutats on fins i tot ens hem atrevit a rectificar i a donar-li poc espai a l'aigua, que això també ens ha passat amb la, base, amb la vegetació, que si voleu també en parlem, perquè és, crec que és una de les claus d'aquesta solució, no? Però, clar, aquest riu té una forma ara com antinatural, no té espai a la seva banda, tota la conca, no té espai per on l'aigua es pugui infiltrar,

0: Voten, què podria passar?
1: Clar, tot i així, algú et diria, però si està ple, aquí tenim tot unes bardisses, tenim tota una gespa bastant ampla, no? Aquí deuen haver-hi 50 metres o 100 metres, perquè l'aigua acabi xuclant, no n'hi ha prou.
0: Bé, fins ara sí, fins el que va passar l'altre dia n'hi havia prou, però clar, no sabem fins on podem arribar, no? No podem esperar que el que hem fet fins ara ja funcioni. Hem de seguir adaptant, no és només cosa de rius, als espais públics de la ciutat en general ha de funcionar com una infraestructura climàtica que ens ajudi no només amb els episodis d'aigua, sinó també amb les calors extremes que estem patint.
2: Tu parlaves de ciutats impermeables al vídeo que vas compartir. Què és una ciutat impermeable? Com hem construït aquestes ciutats perquè siguin impermeables? Què ho causa i què provoca això?
0: Bé, doncs, sobretot pensar les ciutats només amb la circulació, amb l'evacuació i amb la higiene, no? Contradictòriament a de com van néixer les ciutats, que totes les ciutats naixien al costat dels rius perquè necessitàvem l'aigua, convivíem amb ella, no? Depeníem de l'aigua per transportar-nos, per netejar-nos, per cultivar. Arriba un moment amb la industrialització que potser aquesta aigua ja no és tan necessària, ja la tenim molt controlada i cada vegada li deixem menys espai, fins que sobretot amb l'expansió del cotxe, del vehicle, ja necessitem grans superfícies planes perquè els cotxes doncs puguin circular bé, i clar, és on arriba l'asfalt, el formigó, que són materials que no deixen passar l'aigua i que simplement la fan fora, que hem de tornar a deixar que aquesta aigua entri i acumular-la i retenir-la, i no només per quan hi hagi inundacions, sinó perquè tenim també episodis extrems de sequera que potser hauríem d'aprofitar aquesta situació per poder cobrir necessitats que potser tindrem a l'estiu.
1: Clar, estava pensant, aquests dies l'administració, l'Ajuntament mostrava aquests dipòsits fluvials on deien han funcionat. El que passa és que ha caigut tanta aigua que és impossible. Se n'haurien de fer més? Se n'han de posar, hi ha altres exemples de recollir l'aigua o de fer-la fluir d'una altra manera? Quins exemples posaries?
0: Sí, això ho deies molt bé. Barcelona s'ha fet una gran feina en emmagatzemar o retenir l'aigua sota la superfície, no? El parc de Joan Miró, per exemple, tu veus un parc i sota hi ha una infraestructura hidràulica brutal. Però clar, ara crec que hauríem de començar a posar sistemes a sobre la superfície.
1: A sobre?
0: Clar, sí, sí.
1: Els sobre els edificis?
0: No, bueno, també, perquè també podem tenir cobertes verdes a sobre els edificis, que això ens ajudaria molt a retenir aigua i emmagatzemar-la per altres usos, com per exemple l'aigua del vàter, no? No ens hem pensat, no?, que estem llançant aigua potable pels lavabos quan podríem fer servir aigua de pluja.
1: Però aigües grises, no?, que diuen.
0: Exacte. Jo em referia a l'espai públic, no? L'altre dia mirava, no?, a Rotterdam tenen espais públics que durant la majoria de l'any són places amb espais pels nens o perquè la gent gran pugui fer esport, però puntualment són espais que es poden inundar i retenir l'aigua durant cert temps perquè no arribi tota de cop al clavegueram, que és el que ens ha passat aquí a Barcelona, a l'espai públic, que les clavegueres se saturen, no estem preparats per tanta capacitat i la ciutat col·lapsa.
1: I després ja, tu parles, clar, de ciutats dures, planes, jo pensava també, i clar, molt d'asfalt. Que importants són al final aquells petits jardins, els escocells també on hi ha plantats els arbres. Tot això és fonamental. I en tenim pocs a les grans ciutats.
0: Sí, en tenim pocs.
1: Barcelona, bueno, Santa Coloma, que la tenim aquí al costat.
0: Sí, en tenim poquíssims. És que abans ho deia, a l'aigua li hem donat molt poc espai, però és que també li hem donat molt poc espai a la vegetació perquè necessitàvem altre espai per circular els cotxes, per exemple. No? Jo crec que una de les claus de tot aquest canvi i repensar les ciutats és anar eliminant mica en mica els cotxes per tornar a donar espai al verd, als arbres, que ho repetiré i no em cansaré de dir-ho, els arbres, igual que el clavegueram i que l'enllumenat, és una infraestructura urbana, els hem de tractar no només per fer bonic i per fer ombra, són infraestructura i són una part molt important de la ciutat.
2: Tu ara parlaves de canvis també que s'han de fer, de dipòsits, de que el clavegueram és limitat, tots aquests canvis d'introduir vegetació, són fàcils de fer o són a llarg termini?
0: No, de fet, no són difícils, o sigui, hi ha d'haver un canvi de ment, hi ha d'haver una política pública molt enfocada en això, en tractar la ciutat com una infraestructura climàtica, i òbviament, clar, ja tenim ciutats construïdes, i la idea és que cada canvi, si s'ha de remodelar una plaça, si s'ha de remodelar un carrer, hi ha un carrer que hem de repensar i potser convertir-lo en un eix verd, no? Són petits canvis que es poden anar fent, però clar, hem de començar des d'allà. Barcelona ho està fent, eh? Però clar, sí que és veritat que hem de conscienciar-nos, i jo crec que és molt important que la ciutadania siguem conscients de que això existeix, no? Perquè

0: els joves, o és el que intento jo fer amb el meu contingut, és que els joves tinguin claríssim que això existeix per poder-ho demanar, perquè són el futur de les polítiques urbanes i són qui hauran de decidir cap a on han d'anar aquestes nostres ciutats.
1: Està clar que ets una gran divulgadora i ho puc imaginar, rodejada sempre d'arquitectes urbanistes. Ja esteu? Hi ha grups de treball ara mateix dient com desimpermeabilitzem les ciutats, què fem? També ara hem parlat un altre cop d'aquests espais que són plans i s'han inundat. També hi ha els barris que fan baixada de les faldes de Collserola, per exemple,
0: o el barri de Gràcia,
1: o el barri de Gràcia, Torre Baró. Ho han passat fatal, la Font del Gos, això s'ha inundat i aquí hi ha a vegades més terra que asfalt.
0: Sí, sí, el que passa que clar, hem de pensar no només fins on arriba l'aigua, sinó per on passa també, no? L'aigua té memòria. Al barri de Gràcia, per exemple, tots els carrers que baixen eren antigues rieres, per tant, quan plou l'aigua recupera el seu traçat.
1: Torrent de l'Olla.
0: Exacte, i torna a passar
1: torrent
0: per allà.
1: De les flors.
0: Clar, no només hem de pensar, vale, quan ens arribi l'aigua, què fem, com la filtrem, com la guardem, com l'emmagatzemem, sinó per on volem que passi aquesta aigua, no? Hem de pensar als carrers, a Torre Baró, clar, hem de pensar, doncs, aquests paviments drenants, els suts, no?, els sistemes urbans de drenatge sí. sostenible, no?, posar molta més vegetació, un arbre ajuda a retenir l'aigua al terra, ajuda que no baixi tan ràpid cap al subsol, no? Crec que, clar, és que és un repensar la ciutat
1: és
0: gairebé...
1: És una feinada, però ara és que estic pensant, ara que deies torrent de l'Olla, dius, sí, és un torrent, i realment dissabte baixava l'aigua com si fos un riu. Què fas? Això ja està fet. Com ho arregles?
2: No, hi ha gent que viu allà, com passa també al Delta, per exemple, que molta gent viu en llocs on són antigues rieres. Que com s'ha de replantejar en aquest sentit?
0: Bueno, doncs traient paviments durs, posant més vegetació, repensant tots aquests paviments. No té per què no passar-hi un cotxe, perquè un cotxe amb un paviment permeable pot passar perfectament, però clar, hem de repensar clar, com havíem construït fins ara, i sobretot el que he dit, no? No fins on volem que arribi l'aigua, sinó per on ha de passar. Clar, no estem pensant només del riu Besòs. El riu Besòs ha estat el final de tota aquesta conca que ha arrossegat aquesta aigua, no? Però fins que ha arribat aquí, clar, fins que ha arribat aquí, el riu Besòs s'ha anat trobant en pobles al seu voltant que no deixaven, tot construccions, urbanisme, urbanitzacions que no deixaven que l'aigua s'infiltrés. Hem de pensar tot el cicle.
1: Sí, i és veritat, eh? Ara estem i està recuperat el verd, està tot com estava abans, sembla increïble que l'aigua que hagués pujat i aquesta aigua s'ha filtrat, vull dir que al final l'aigua torna al seu lloc. M'agrada molt de que l'aigua té memòria.
0: Sí, sí,
1: i això, i també el que et preguntava, hi ha gent ara pensant-ho, molta gent, sou
0: sí, sí.
1: Molts.
0: No només això, hi ha ciutats que funcionen així.
1: La millor?
0: Rotterdam és un molt bon exemple, clar. Rotterdam conviuen amb l'aigua, no? Ja han pensat la ciutat posant l'aigua al mig, o sigui, al costat de les persones, no? Perquè és el que et deia abans, no hem de pensar una infraestructura per l'aigua separada. Aigua i persones hem de poder conviure en els mateixos espais, no cal duplicar infraestructures. A Copenhague també, Xina, però clar, és que això, 2 + 2 = 4, els països on ja estan acostumats a tenir tifons, a tenir aigües torrencials, és aquí on ens hem de mirar. Ja es fan coses d'aquestes al món, no és una cosa nova, simplement hem d'aprendre i adaptar-nos, perquè fins ara aquí no ens passava i clar, doncs hem de fer un cop de cap.
1: Un amic m'explicava que a Viladecans tenen una espècie de llac cònic on hi va parar l'aigua i aquí la tenen doncs, pel que faci falta. Això també seria un bon exemple, no?
0: I tant, sí, clar, és que és el que deia abans. No és només fer-la fora perquè no se'ns inundi, és pensar, ei, és que potser d'aquí mig any tenim sequera,
1: exacte,
0: no tenim aigua, necessitarem regar, i és aprofitar, crear sistemes i repensar-ho d'una manera que ens permeti aprofitar aquests episodis tan catastròfics, no? Donar-li la volta i sortir-ho guanyant.
2: Com a arquitecte, també més enllà de l'aigua, com hem de replantejar-nos les nostres ciutats per aquests nous climes que estem tenint? Ara ho deies, no? Sequeres, pluges, la calor d'aquest estiu... Hi ha moltes coses que han de canviar.
0: Sí, i tot això passa, ja et dic, és que una clau és la vegetació. És que l'hem fet fora. Vull dir, tenim escocells d'arbres a Barcelona que fan metre per metre.
1: Sí.
0: I primer de tot, un arbre ha de poder tenir espai per poder créixer, no? Perquè el que hem fet fins ara és bastant antinatural, no? Hem de fer uns escocells més amplis. Clar, és que no pot ser escocells, és que potser necessiten una superfície de terra directament per poder créixer. Tot el tema dels materials, no? Aprofitar la inèrcia tèrmica. A mi m'agrada molt pensar en l'arquitectura tradicional, no? Els nostres avantpassats eren savis. Hem deixat de fer servir sistemes com el mur de terra, el mur de tàpia, no? Potser hauríem de recuperar, perquè tots aquests sistemes tradicionals es feien pensant en la climatologia. Vull dir, la construcció sempre ha anat lligada a la climatologia i ara, doncs, ho hem deixat de fer. Potser hauríem de mirar enrere, com en molts altres àmbits, i reaprendre com ho fèiem abans.
2: Això ho va explicar la Irene Cordona, Anna, amb els egipcis.
1: Sí, totalment. I recuperar també, quan es va fer el Congrés d'Arquitectura un dia a Barcelona, també ens parlaven de recuperar aquesta arquitectura. Explica'ns aquest punt, que ja ho deixem aquí. A tu t'agrada aquest pont, eh? És a dir, hem travessat un... No sé quines instal·lacions són aquestes. Tu t'ho coneixes perquè vens a passejar amb els gossos. Però... Per si algú vol venir. És que és bonic aquest lloc per entendre el que ens explicava l'Anna.
0: Sí, bueno, ens trobem just a l'alçada del Bon Pastor i al poliesportiu amb les pistes de tennis, que, bueno, malauradament, és una secció bastant complexa perquè per sota hi passa la ronda, no? Tenim una plaça suspesa sobre pilars, per sota hi passa la ronda i just al costat tenim un parc fluvial meravellós. De fet, aquí, si camines un quart d'hora arribes a la platja, a Sant Adrià de Besòs, i això ho faig moltes vegades amb els gossos. És un passeig, doncs, molt agradable i bé, bueno, ara veieu com està. Ara torna a recuperar-se com... Però bueno, és que...
1: En 5 dies, eh?
0: Sí, i això explica el funcionament. Veiem que és possible, no? Sí. Això s'ha inundat quan ho necessitàvem i ara torna a ser un espai que també necessitem, un espai verd, bueno, té diferents usos i ha d'anar canviant, i això, hem de permetre espais cada cop més polivalents.
1: Anna Soler, arquitecta, moltes gràcies per aquestes explicacions molt necessàries.
3: Gràcies.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Puigbol.
0: De què hem d'estar pendents i què recollim del dia?
1: Mira, una notícia que després ampliarem a partir de les 8, perquè de fet parlarem amb els advocats de la família. És un succés que hem conegut, el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Va estar anys a Barcelona i es passava la jornada laboral mirant vídeos violents de contingut sexual per decidir després si es podien penjar o no les xarxes de la companyia, com Facebook o Instagram. Parlem d'una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries, aquí a Barcelona, fins al febrer de l'any passat. Es va suïcidar aquest cap de setmana, però ja ho havia intentat abans quan encara estava treballant per la companyia. Ella havia presentat una demanda col·lectiva amb més de 700 moderadors de contingut més, demanda contra les seqüeles físiques, psicològiques que els va provocar tot plegat, i la família, després del que ha passat, han anunciat que demandaran a la companyia de Mark Zuckerberg. Per tant, a les 8, amb l'Andrea Villòria, tots els detalls d'aquest cas i també parlarem amb l'advocat de la família. I com que aquesta tarda han tornat les tempestes, ara en parlarem amb Carbó, tot i que res a veure amb les del cap de setmana, Protecció Civil ha demanat al 500.000 de voluntaris que estan ajudant a trobar a en Rami, el nen autista desaparegut des de la nit de dissabte a Granollers, doncs han demanat a tothom que es quedi a casa. La recerca del nen s'ha ampliat més enllà de la capital del Vallès Oriental i en altres municipis propers com La Roca o Montornès.
2: Continuem treballant amb el suport de drons, a subaquàtica, de la canina, i també estem ampliant aquesta recerca per la zona també de la Roca del Vallès i Parets.
1: Plou sobremullat a la capital del Vallès Oriental. Avui s'ha hagut d'evacuar una residència d'avis per risc d'esfondrament d'un mur i, per tant, encara continuen els estralls i la feina de recuperació de tots els efectes d'aquest temporal a Granollers. I una última cosa, l'artista urbà italià Tibi Boy ha dedicat la seva última obra a Mari Carmen, la dona de 87 anys, convertida en símbol per la lluita de l'habitatge, que va morir ahir. Aquest matí l'artista ha instal·lat un mural en què se la veu a ella, vestida com un àngel alat, i en què en una mà té una clau. Per sempre, Mari Carmen, ha escrit l'artista, amb molts seguidors, que ha anat de seguida a la cruïlla del carrer Recomtal amb les bases de Sant Pere de Barcelona per veure-la. Això és el que ens han dit algunes de les persones que han anat a veure aquest mural.
3: Pues me parece que es como una cosa de... No tanto por el autor, sino por la víctima, ¿no? Ella, está.
4: Entonces lo que no entiendo es cómo luego la gente lo vandaliza. Porque hay tantas... Yo también lo he visto enseguida. Y tiene una sensibilidad que conecta.
5: Sí. Y las pinta a mano.
4: Sí.
5: Pero muchas veces he ido al día siguiente y no está allá.
0: Núria Vilamala, com estàs?
6: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Graderia del balcó. Que m'han dit que avui parles del Dakar.
6: Sí, perquè saps que el Dakar...
0: Encara no comença, no?
6: Els últims anys s'està disputant Aràbia Saudí, però clar, tenim el conflicte, malauradament, Anna, a Orient Mitjà, i parlarem amb un pilot del Dakar que està pendent de què passa. Ara mateix hi ha una opció A, que és que es pugui disputar a l'Aràbia Saudita, o una opció B, que seria que es disputés al Marroc. Però clar, falten menys de 3 mesos, els pilots s'han de preparar per la competició.
0: Tampoc és fàcil l'escenari Marroc, tal com estan les coses.
6: Correcte. Cap dels escenaris, diguem-ne, que seria massa propi per fer-lo.
0: I el pilot qui és?
6: És en Josep Sardà, és un pilot que competeix, a més, Anna, en una categoria que no té assistència, per tant la preparació en el seu cas encara és més exigent i més important. Per tant, veurem què ens explica. I Anna, tenim moltes ganes que torni a la Lliga, ja ho tenim aquí. L'Espanyol juga demà, el Barça juga dissabte, comencem a tenir prèvies, tornen a parlar els entrenadors, per tant, tot en marxa una altra vegada, Anna.
0: Doncs t'espero a cos de nou, gràcies.
6: Fins ara.
0: Fins ara. Jordi Carbó, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
0: Mira que avui tenim segon concert d'Oques Grasses. Molts s'emportaven un mini paraigües a la bossa, que ja vaig dir ahir que sobretot que no tingui punxa, que no es pot entrar al paraigües. Però què? Caurà? No caurà? I on plou ara, si és que plou?
7: Si em permets, continuo amb la broma d'ahir, serà el concert dels Cafés, segon cop que l'hauran de suspendre.
0: Tal qual.
7: Doncs, malauradament, estem en una d'aquelles paradoxes de la meteorologia, no? Que fa 24 hores deien que plouria a la ciutat de Barcelona, que estaria plovent més o menys a aquesta hora, i ho està fent. Però, arribat a aquest punt, doncs, no podem assegurar res al 100%. De fet, ara mateix van creixent nuvolades, i això és el que ens fa sospitar que una part del concert sí que es podria veure afectat. Bàsicament, ara mateix plou amb intensitat, amb forta intensitat, per exemple, al Maresme, al nord del Maresme, també cap al Baix de Llobregat, cap al Garraf, i s'estan formant nous xàfecs al Vallès Occidental, i són aquests els que després aniran cap a la ciutat de Barcelona. Dit d'una altra manera,
0: plourà.
7: Ara analitzarem la resta. Que no plogui serà difícil, serà complicat. Clar. I ho pot fer amb intensitat. Però amb aquestes situacions, plou, per exemple, ara mateix hem dit al Vallès Occidental, però tan sols a 2-3 municipis. A la resta de la comarca no està plovent. Però vaja, que les condicions seran perquè fins més o menys els vols de la mitjanit, a qualsevol punt del litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona, sud de Girona i nord de Tarragona, tinguem aquells xàfecs que...
0: Intensos o no? Perquè és sí. Intens. O sigui, que pot ser un moment delicat que plogui molt, per exemple, sobre el Montjuïc, si passés, però que durarà poc. No ho sabem.
7: Sí, però tornaria...
0: Estic demanant massa, ho sé.
7: No, no, tornaria més tard. És a dir, seran xàfecs que fins la mitjanit s'aniran repetint. Creixen ràpidament, es desfan ràpidament i tornen a créixer. I això també és vàlid, evidentment, i el consell continua, no?, per aquells llocs on ha plogut tant els darrers dies. Precaució, si bé ja la situació, com molt bé deia el Joan, no és comparable. I podríem dir, de fet, ho direm, és la traca final d'aquest llarg episodi de situacions excepcionals, de tanta pluja caiguda en tan poc temps a tantes poblacions, ja s'ha acabat. El vent del nord és el que està canviant tot aquest panorama. De fet, avui hem tingut ja algunes primeres estampes de tardor que ha nevat, per exemple, al Pirineu. Ara mateix la cota està a prop dels 2.000 metres, a les valls encarades cap al nord, i és que el més significatiu aquesta pròxima nit seran dues coses. Per una banda, el vent, i per l'altra, el fred. No la fresca, el fred. Demà al matí, mínimes de 10 a 15 graus a la costa i al prelitoral. Baixarem dels 15 a molts barris de la ciutat de Barcelona. Dels 10 a gran part de l'interior, dels 5 a la Catalunya central, amb algunes gelades al Pirineu, fins a les mateixes valls. No baixarà tant la temperatura, als llocs on continuarà bufant la tramuntana, els Pirineus i l'Empordà en general, i també el mestral al sud, especialment a les comarques de Tarragona. Però vaja, aquí no baixarà tant la temperatura, però ja s'ho coneixen, que el vent compensa que no baixi tant la temperatura. I demà ens espera un dia radiant. Farà sol, no hi haurà pluja, de fet trigarem ara uns quants dies en què torni a ploure, i les temperatures demà no pujaran massa, màximes al voltant dels 20 graus, però bé, el sol a la tarda, sensació d'ambient agradable, i el cap de setmana arreglarem aquest aspecte, perquè la gent vulgui gaudir també del temps a l'aire lliure, continuarà fent sol, i les temperatures seran una mica més altes, però ja més pròpies per aquestes dates.
0: Doncs gràcies, Carbó, ja ho sabeu, que estem aquí pesats amb oques grasses, però hi ha molta gent que dèiem ahir formiguets, doncs que ja estan pujant, que pot ser que plogui, que plourà fort, i que potser marxa i torna, que... i no només passa això.
1: Però és que, a més a més, els d'avui realment...
0: Agafats, com diuen.
1: Agafats, perquè recordem que també hi ha vaga d'autobusos de Barcelona avui, i per tant, Transports Metropolitans informa que avui no hi haurà servei especial d'autobusos llançadora per aquest concert, per aquesta vaga, ni per anar ni per tornar de l'Estadi Olímpic.
0: Com a mínim, us ho passareu molt bé.
1: Això segur.
0: Oh, que gràcies. Això
7: el
0: segur.
7: Meu respecte pel públic d'avui, eh?
0: Totalment, sí. Una gran abraçada, i espero que puguin gaudir-lo com toca. Carbó, una abraçada. Fins demà.
7: Salut, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7 i 24 d'aquest dijous 8 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: U2.

Queda poc més d'un mes per la publicació del nou àlbum dels U2, 9 anys després que publiquessin el darrer àlbum d'estudi, es dirà Carnaval de Luz. De moment en coneixem dos temes, dues cançons. Aquesta que estem escoltant, Street of Dreams, i també l'altra que es diu Silencio.

0: encara per conèixer la resta de cançons fins al 13 de novembre d'aquest any. La cosa és que amb Bono la banda ens ha anat donant una mica més de pistes, sí. Poquet a poquet, de
1: Silencio
0: què serà
1: aquest
0: àlbum.
1: Silencio està bé,
0: i Street of Dreams a mi també m'agrada molt. De fet, a la seva web, si entreu ja a la web de la banda, ja teniu el llistat d'aquestes cançons, 12 cançons, i de cop, quan els fans s'han posat a buscar, hi han hagut dues sorpreses. La primera té a veure amb Dolly Parton. I és que l'última cançó, la número 12, es diu Torn, i entre parèntesis posa Fit, de featuring Dolly Parton.
1: És
0: una col·laboració... No, aquesta,
1: sí, ja ho sé.
0: Aquesta no és la cançó.
1: Sí, és
0: el
1: que està sonant.
0: No, però jo he posat Dolly Parton.
1: Vas posar Island in the Street, que sí. Està molt bé.
0: Ah, vale, que t'ha agradat.
1: M'encanta.
0: Però vull dir que això no és la cançó de l'àlbum dels U2, eh? Ah, vale.
1: Té com li ha canviat la veu.
0: No, però... És allò que faig a vegades per il·lustrar una mica, dic Dolly Parton, doncs que soni una mica de Dolly Parton, no enteneu o no?
1: Però clar, ja
0: m'agradaria tenir la cançó dels U2 per poder-la posar, però no la tenim encara, hem d'esperar.
1: Per això has posat Islands in the Street, que és l'únic que deia jo.
0: Ah, vale, exacte. Bueno, l'última cançó, la número 12 d'aquest nou àlbum, es dirà Torn, i és en col·laboració amb la Dolly Parton, i en Bono ha explicat fa uns dies en una entrevista a la Rolling Stone que és la última gravació de Dolly Parton abans de morir. De fet, es veu que estava malalta, li van oferir a la Dolly, i van a l'estudi amb en Bono, van gravar la cançó. Diu el Bono que va haver de ja fer un esforç titànic per gravar-la. Va ser el mes de juny, per tant, 2 mesos abans de morir, quan tenia 80 anys la Dolly Parton. I, per tant, ella ha decidit que sigui l'última cançó per tancar aquest àlbum, Carnaval de Luz, per això, perquè és l'última gravació.
1: També entenc que no és Bono, sinó que és Dolly Parton. Gràcies per l'aclariment. Joan, gràcies.
0: Bueno, l'altra sorpresa, mirem una mica més amunt, a la cançó número 4 d'aquesta llista, que apareix una cançó que es diu The Mirror Maker. I entre parèntesi, Rosalía. Clar, de cop molts es van pensar que això volia dir que Rosalía col·laboraria amb un àlbum amb els U2. Però clar, a diferència de Dolly, que posa Fit Dolly Parton, aquí només apareix el nom de Rosalía entre parèntesi. I ara, gràcies també a aquesta entrevista de Rolling Stone amb Bono, sabem què vol dir això en aquesta cançó. Veus, ara t'he posat Rosalía perquè parlem de Rosalía.
1: Clar, sí? Clar, vale. Vaig pillant.
0: Vas pillant l'estructura del guió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, què passa amb Rosalía, amb aquesta número 4, que es diu The Mirror Maker? Doncs Bono diu, i vaig llegir el que diu textualment en aquesta entrevista, normalment només escrivim cançons sobre gent que és a la presó o gent que és morta, ja saps, herois morts, o intentem treure'ls de la presó. Això és simplement una manera de celebrar algú perquè és una artista extraordinària. És a dir, que el propi Bono en aquesta entrevista confessa que està obsessionat amb Rosalía i amb la seva, textualment, obra mestra, de Lux. I diu que ell va coincidir que de cop va escoltar l'àlbum quan ell ja estava explorant amb un àlbum amb referències de la llum i que va com quedar una mica esturat de que ella, aquest geni, segons ell, s'avancés en aquest concepte de l'àlbum amb el qual estava treballant. I diu, ha arribat al mateix punt just abans que nosaltres, cosa que és empipadora però també molt inspiradora. Diu que considera que Rosalía comparteix la seva idea de tornar en sis al món a través de l'art. Així que aquesta cançó és molt forta, és un homenatge a Rosalía i al que representa l'àlbum de Lux i l'obsessió que ha tingut Bono amb aquest àlbum.
1: S'ha colat a l'escenari de tots els...
0: Sí, haurem d'escoltar-ho, però ahir a la nit la pròpia cantant Rosalía va ser la convidada del programa de Jimmy Fallon i en Jimmy li pregunta sobre Bono i ella i què ha passat amb tot plegat.
2: Bono.
3: Yeah. Yeah. That's crazy.
2: Now, do you know Bono?
3: O sea, I don't know Bono.
2: I don't know Bono,
3: but he texted me.
0: I explica que ell no el coneixia, però que li va escriure un missatge i li va dir que estava treballant en una cançó inspirada en ella i que li preguntava si tenia sentit. És a dir, Bono li diu a la Rosalía, escolta, té sentit aquesta paraula, una paraula que és mamolé.
3: And then he was asking me if it made sense, certain words. He wanted to use one word, actually, it's coming to my mind. There was this word, mamolé.
2: Marmalade?
1: Marmalade?
3: I think
0: I clar, ella diu, no sé si el vaig entendre bé, però jo vaig buscar al diccionari espanyol si existia mamolé, aquesta paraula en
1: no
0: castellà
1: existeix,
0: estàndard
1: no?
0: Diu que no existeix.
3: So I just told him, you know, I don't know, but feel free to invent your own language.
0: Dir, no sé si vols, inventa't el llenguatge, ell mateix, però que estava encantadíssima de que Bono li hagués dedicat una cançó. Que per cert, Rosalía, dissabte actua al Saturday Night Live, aquest mític programa d'humor dels Estats Units. Per tant, està fent una mica de gira pels programes top dels Estats Units.
1: Que Rosalía té un diccionari propi, hi ha moltes paraules que no se sap què vol dir, no?
0: Cert, sempre deixa misteris a les cançons.
1: Focurrani, no es deia aquesta cançó,
0: perquè
1: no?
0: Perquè Focurrani és en sicilià.
1: És veritat,
0: és
1: això ho va explicar.
3: Idiomas, sí. Querida.
1: Dos minuts, que hi ha arribat aquí la nostra parella, de fet. Ai, fem allò que m'agrada tant, només dieu bona tarda, aviam si ja saben qui és.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Doncs aneu pensant, dos minuts i seguim.

0: 7:36, la nostra parella de fet, l'Anna Manso, David Fernández, ja els heu reconegut. Segur, com esteu?
1: Hola, Joan.
2: A veure, ho dèiem abans, una mica aclaparats, la realitat és abassegadora, eh? Sí. Una mica dura tot plegat.
0: Que quan hereu entrat vosaltres pel passadís aquí, anàveu parlant de la realitat ja? Perquè és que ja...
2: No anàvem parlant. Vols que et digui... Va, els expliquem què hem dit?
0: Sí. Va, sí.
2: Venim que volíem donar-li una alegria al Claudio i arribar a l'hora per no fer-lo patir.
1: Exacte.
0: Ah, i mira quin somriure que fa el Claudio.
1: Recordant que una cosa és la puntualitat i l'altra és la puntualitat amb la qual enviem els temes
2: extrema,
1: i la cançó.
0: Però aquí es ve a patir. Aquí. A la ràdio, els que hi treballem, venim a patir. M'ha agradat també perquè nosaltres tenim tres teles, ja sé que són interioritats del programa, però sí. N'hi ha una que en Toni Suárez, el nostre tècnic, sempre ens la deixa, a no ser que hi hagi un mullader molt bèstia.
3: Que jo digui, està passant alguna
0: exacte,
3: cosa i el canvi.
0: Però ja la tenim. Tenim dues teles a l'esquerra on hi ha tot, les notícies, i aleshores a l'altra tenim una peli i hem volgut saber, i és Alaska, Tierra de Oro, i ara deia...
3: Sí, sempre posa el TCM,
0: clar,
3: i pelis clàssiques.
0: John Wayne. I he notat
1: que
0: el David
1: li
0: encantava
1: aquí.
0: John Wayne.
1: Soc més de Gary Cooper i de John Ford, però...
0: Però ara necessitaríem un John Wayne arreglant les coses, no?
1: Sí, bueno, ara està cuinant, no? Bueno, ara estava bé un whisky.
2: Jo sóc de Gregory Peck.
0: Tu ets de Gregory Peck?
2: Sí.
1: Jo John Ford.
2: Mataron un senyor.
0: Gary Cooper, jo a mi també... Gary Grant també. Bueno, sí. I els teus, Joan?
3: Clar, és que no.
0: És jove.
2: A veure, sí. Jo deia de figura... De figura...
0: D'imposar.
2: De lideratge moral,
0: però John Wayne està bé, també.
3: De lideratge moral cinematogràfic.
2: Clar,
3: jo som molt de el James Bond de Pierce Brosnan, igual.
0: Val, sí.
2: Bé, nova generació.
0: Està bé. I ara, en David està amb la boca oberta perquè està sortint Feijo. Ja està, i parem ja de...
1: No, i perquè estava llegint el darrer tuit del Rufián, que no ha dit res, i veig que acaba de pronunciar-se.
0: No. Vols dir alguna cosa de Rufián? Vols aprofitar?
1: No entraré en detalls. No, deia que estava pensant-s'ho.
0: Sí. Va, comencem amb el tema de l'Anna, que per cert... l'Anne Carson, Premi Nobel de Literatura, clar...
2: L'haurem
0: de llegir.
2: A mi m'agrada que em descobreixin...
0: Saps que...
2: M'ho sento, ara veig molts lletrats posant-se les mans al cap, dient, no la coneixia, doncs mira, no, tampoc no
0: és
2: cal...
0: És canadenca, sabem, com l'Alice Munro, que va guanyar-lo el 2013, ha pensat, mira, una altra canadenca, sí. Però és que amb l'Alice Munro i el que va passar amb la seva família, que ella va ignorar les agressions sexuals que havia patit la seva filla, va ignorar la veritat,
2: filla,
0: doncs una altra canadenca. M'agrada un dels títols. M'agrada, em sorprèn, no és que m'agradi. La bellesa del marit.
2: Bé, l'haurem de llegir.
0: L'haurem de llegir perquè tinc curiositat. L'altre títol és Nox o De creació. Quin et compraràs, Anna?
2: Em deixaré aconsellar. Jo vaig als llibreters i llibreteres i em deixo aconsellar per veure quin és el que creuen per on puc començar. Quan no coneixo una autora o un autor, és el que acostumo a fer.
0: Demà els hi preguntaré als Oteros, en Miqui i en Malcolm, si l'han llegit i ja ho comentarem. Anna,
2: a veure,
0: on vas anar ahir?
2: Jo vaig anar a Oques Grasses.
0: I dic, si l'han anat a Oques Grasses, voldrà avui parlar alguna relacionat amb Oques Grasses.
2: A veure, la cançó, però no, és a dir, vaig gaudir molt, me n'adono que he tingut la gran fortuna d'anar un dia que no vaig haver de patir per res,
0: sí.
2: Ni pel temps, ni per res, és a dir, la vaig comprar a última hora i mira, ves al final, doncs, xamba, no? I va ser meravellós. I va ser... Em va donar que pensar, això també és el tema d'una altra parella, de fet, de com un grup català, amb tota la normalitat del món, que, pausa, normalitat, han planat quatre estadis olímpics. I llavors també... com l'autoimatge que tenim, no?, de què és la cultura. Vull dir, això donaré... Jo me'l guardo per un altre dia.
0: Val.
2: Va.
0: Perquè... Exacte. Sí. De totes més, el teu tema, clar, jo l'anava a lligar, però no sabia com lligar, habitatge i pluges, no?
2: Clar,
0: de
2: és fet... que a veure, aquesta setmana ja han hagut la confluència de dues notícies. Bé, una que ja fa molt... De fet, totes dues ja fa molt de temps que en parlem. Una seria el canvi climàtic i totes les conseqüències i totes les pluges que hi han hagut ara, és a dir, que s'assemblen més a un monzó o una pluja mediterrània a la que estàvem acostumats. I després d'aquest estiu tan calorós i tan horrible que hem passat, jo que sóc una amant dels estius, he patit molt, qui encara negui el canvi climàtic, doncs que s'ho faci mirar. D'altra banda, encara no veig el país aturat i fent una cimera de com hem d'entomar i com ens hem d'arreglar. I a sobre hi ha hagut tota la crisi. És a dir, no és que hi hagi la crisi de l'habitatge, la crisi de l'habitatge ja fa molts i molts i molts i molts anys, sinó de què estaríem aquí, no? Però, en fi, el decret Mari Carmen... Bé, la notícia de la mort d'aquesta senyora, horrible, i tot plegat. Llavors s'ha ajuntat i per mi es va ajuntar en una notícia, que era el rescat de tres homes que dormien a la desembocadura del Besòs i que van haver de ser rescatats pels bombers perquè, clar, estaven allà amb les seves tendes de campanya. No,
0: que venien, aquestes, si no m'equivoco, del B9.
2: Clar, evidentment, on va? Badalona. Aquesta gent no s'autodestrueix, no són pirolítics. És a dir, quan els fan fora d'un lloc, se'n van a un altre.
0: Uns quants estan al Masnou, amb una nau...
2: Clar, i llavors amb aquestes pluges, evidentment tu penses en totes les persones que estan al carrer ja sense ni tenda de campanya. L'entitat Arrels emetia un comunicat, no?, per donar consells, que si veiem a gent, i per donar recursos i consells. Però després és tot aquest que jo ja fa un temps que tots ens estem com acostumant i ens estem una altra vegada insensibilitzant al fet de... Tu vas per la ronda, al litoral, i et vas veient totes les vores plenes de tendes de campanya, plenes de persones que viuen allà. Aquí diu la... I al ronda litoral, perquè hi anem, perquè si no també sé que estan a la zona franca, sé que també estan a Collserola, sé que també estan doncs, més amunt de les rondes, no? En aquells espais que han bastats, no? De la ciutat, que no
0: darrere les platges.
2: Darrere les platges. Som una ciutat que havia tingut molt barraquisme. Hem de recordar que on ara hi ha les platges meravelloses de la Vila Olímpica, jo vaig fer un conte participatiu amb tot el veïnatge de la Barceloneta, i la S de Somos Rostro recordava que allà hi havia hagut barraques. Ara les barraques són una tenda d'aquelles de dos minuts, obres i pam, no? És a dir, que per una part dignifica, però per l'altra, ostres, no? Aquestes tendes no estaven fetes per acollir aquesta gent, no? I a mi una mica he estat com averiguant, perquè volia saber exactament qui...
0: Averiguant què vol dir? Vas trucar...
2: Bé, vaig parlar amb Arrels, vaig estar, evidentment, a també vull ser de les bones, el Catalunya Ràdio van fer un especial al maig, i després també he parlat amb persones que conec de dins que treballen amb treballadors socials de l'Ajuntament, que m'explicaven una mica la casuística. I és una casuística una mica diferent de les persones que viuen al carrer, perquè la gent que viu al carrer i que es tenen, que són ara mateix a Barcelona, ho vull recordar, al carrer, jo ja no estic dient que visquin en pensions, que es calcula que són unes 3.000, o en habitatges provisionals, que són 2.000, o en total són entre pensions i habitatges provisionals, són uns 5.000. Les persones que viuen al carrer són 2.000. Fa uns anys eren 1.300 i ara són
1: 1.982.
2: Exacte, no? Recompte, un recompte que fa tant Arrels com un recompte que va fent, que m'ho han dit, que per favor que ho digui també l'entitat de l'Ajuntament.
0: Sí, vam anar-hi amb la Laura Pons, no? Vam anar a fer recompte.
2: Però la SACEP, que és també un servei de sensellarisme de l'Ajuntament, doncs també fa aquest recompte i evidentment doncs, també el tenen, evidentment. Aquesta gent són gent que, per exemple, poden treballar. S'explica, moltes d'aquestes tendes de campanya a les 7 se'n van i tornen. Per què? Perquè són gent que abans haguessin estat a una pensió, a una habitació de 200 euros, amb un d'aquests pisos, que no sé si en podíem dir pisos ni pensió, que d'aquestes de llits calents.
1: Infrahabitatges, sí.
2: Infrahabitatges. Habitacions amb una porta i poca cosa més. Però un sostre. Val? No digne, però...
1: Llit calent.
2: Llit calent.
0: Sí. Això existeix, que hi ha molta gent que no ho sap.
2: És a dir,
0: que es torna,
2: ja no
0: un treball a matí de tretard i
2: clar, però passa una cosa perversa. És a dir, l'Ajuntament fa una bona feina, que és el de desactivar tots aquests pisos perquè realment no hi ha una dignitat habitacional, però llavors on va aquesta gent? És a dir, on va tota aquesta gent que arriba, per exemple, tots són, en la seva majoria són migrants sense papers, per tant, són gent que tampoc no poden entrar amb molts recursos, no poden, com que no tenen NIE, no poden entrar ni en la taula d'emergència, no? I després també són gent que potser porten, no porten 6 mesos, i que, per tant, podrien rebre una ajuda suficient com per sortir d'aquesta situació, sí. Perquè tothom que treballa en el sensellarisme té clar que a partir dels 6 mesos la cosa es comença a complicar i et pots cronificar. Llavors, per tant, podria ser una situació en la que hauríem de passar per sobre de no tens papers, no tens documentació, però tens humanitat, tens dignitat, no? Podries rebre una ajuda. És a dir, i a més, és allò que dèiem, no desapareixeran només perquè no els atenguem, continuaran allà, no? És que a mi el fet d'estar circulant aquesta normalitat amb la que tu agafes el cotxe o la moto i tu circules i estan allà, que em sembla perfecte, que els veiem, és feridora, però només avui volia posar una mica el focus no, en aquesta existència.
0: Estarà això en els programes electorals, David, què creus?
1: No, jo crec que va ser amb tu, no, que vam fer l'entrevista amb una persona sense llar, amb la Fundació Arrels.
0: La vam fer, era una iniciativa en el que persones reconegudes deixàveu el vostre, Twitter perquè
2: també
0: poguessin fer les seves reivindicacions les persones
1: no
0: sense
1: llar. No sé si ho farem enguany des d'Arrels, és probable, però sí. Bueno, per la tasca,
0: aquí ja saps que
1: per la tasca d'entitats, sí, però per la tasca d'entitats sí que és veritat que, bueno, que fan l'anàlisi de programes després de qui diu i qui no diu res i fa, parlo de fa relativament poc, fa 5 anys o 10 anys no sortia res, excepte en 2 o 3 formacions polítiques, i el que sortia pues, haurien ser 3 línies,
0: sí.
1: O 4 línies.
0: Sí, ho vam descobrir, que no estava, ni en partits d'esquerres.
1: No, ni en partits d'esquerres, fins i tot els donaves les xifres, no? Del recompte que va iniciar Reals, que ara també es fa institucional, que hi ha un petit un gap molt semblant, en 1700, 1900.
2: Sí, sí.
1: Però sí, sí.
0: És que ahir mateix, Anna, oques grasses, és que tu pujaves per Montjuïc i depèn
2: pujaves per Montjuïc
0: penses,
2: i és aquestes
0: gent
2: realitats paral·leles.
1: T'anava
2: no?
1: a dir, doncs, sí.
0: Gent paral·leles. Feliç, escoltar música feliç.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Que és el que hem de fer, tampoc no ens hem
0: clar,
2: de
0: Lluís
2: Hidalgo
0: deia
2: no?
0: que triomfen perquè fan aquesta música feliç en temps d'incerteses, però és veritat, tota aquella gent que pujàvem, allà hi havia gent
1: bueno,
0: malvivint.
1: Bueno, entre el miracle i el desastre és on vivim, potser trobo una realitat, no? Aquesta, sí. aquesta cançó de... Però conviure les dues coses, no? I el sotabosc de Montjuïc, veure aquestes coses venint del B9, i no només del B9,
2: no, només, i gent d'aquí, també, sí. també gent d'aquí, és a dir, no només estrangers, que sobretot sí, sense papers, però també gent que s'ha quedat fora del sistema.
0: Has triat la cançó que havies
2: clar,
0: de triar, no?
2: A veure,
0: posem-la, posem-la.

0: Vas plorar ahir?
1: Vaig plorar moltíssim, és una cançó. Jo crec que... a veure, tenim el Boig per tu, ara tenim el Sort de tu, no? Sí. I jo, res, per acabar-ho, voldria lligar en el fet de que quina sort que tenim que algú ens estimi. I això de vegades és el que demana una mica la gent d'Arrels, que tota aquesta gent que porten menys de 6 mesos i que necessiten una petita empanteta, no? I jo he recordat molt aquella pel·lícula que es diu Viatge al País dels Blancs, que sí, relata la història de l'Osman Omar.
0: De l'Osman, sí.
1: De l'Osman Omar, que ell va rebre aquesta petita empanteta i va poder sortir, perquè també va arribar com aquesta gent que estan allà a les rondes, va arribar... doncs de migrat, sense recursos, i va patir moltíssim fins que va tenir doncs aquest cop de sort, i no hauria de ser un cop de sort, hauria de ser un dret.
0: Hauria de ser un dret. Tu no hi vas?
2: No.
0: Per? No tenies entrades, és impossible, perquè n'han fet quatre.
2: No.
0: A tu t'agrada una altra música una mica més canyera.
2: Amb totes les amigues que hi van, famílies, sí, amics, fills, tots... Però no. Soc, a veure si, sense que se'm l'interpreti, per defecte personal, no té res a veure, però jo soc de parròquies, no soc de grans catedrals, em pelo de fred. Jo, circuit petit, teatre petit, i proximitat, i quilòmetre zero.
0: L'Anna Andreu. És que se veia
2: la
0: Marc Pujol, te les anava a dir.
2: I valoro moltíssim, però sí, i em sembla una...
0: Que el Manel, sí, Vidal ha passat pel llapis de memòria i parlava de l'Anna Andreu.
2: I des del punt de vista de la música en català, que tantes vegades que algú ompli 230.000 persones en 4 dies, desitjo i espero moltíssim que la gent que ho espera que no plogui, i el que faci, però sí. Tot, com sóc del... Jo sóc més del pot petit, la bona confitura, no? Però sense menys tenir res,
0: Clar.
2: És simplement una altra
1: opció. Ha d'haver-hi de tot.
0: Ha d'haver-hi de tot, sí, no? I de totes maneres, sí, segur
2: que... Vaig gaudir amb ells, vaig coincidir amb ells.
0: Has anat a concerts de...
2: En el concert de Palestina, vam anar... Vull dir que van actuar ells després, i després vam sortir amb la Marina a parlar i tot, i no és... I algun concert de catedral he anat,
0: Sí, clar que sí, no. Jo sé per què n'has parlat, que et segueixo.
2: Vas al Fermín, al Sant Jordi.
0: Exacte, és que t'anava a dir això. Al Fermín estaves allà i allò era una catedral.
2: Estava allà fent cua.
0: Enorme. Escolta, David, tu vens amb ganes de parlar de contradiccions personals.
2: Mira, anava pensant... Ja saps que aquí sempre poses el tema i quan arribes en el diàleg es capgira. I jo venia amb una frase, perquè ja sigui la Joana Raspall o el Joan Amades, el costumari popular català està ple de frases que estan fetes fa molt de temps i que continuen tenint sentit, i era aquesta frase d'aquesta aigua mai no em veuré, no? I quantes vegades ho hem dit i al final l'hem acabat tastant o l'hem acabat bevent a litres, no?
0: Totalment, mira...
2: O ha passat al contrari, no? I ho feia també aprofitant, ja que parlàvem de música, perquè el nou disc de la Mar Pujol, que surt el 7 d'octubre, es diu D'aquesta aigua no em veuré, on explora moltíssim la contradicció, però mira com són les coses, que sempre acabem lligant-ho tot. I D'aquesta aigua no em veuré, a la Fundació Arrels sempre diem... que parlar de les persones sense llar no és tant parlar dels altres com d'un mateix. És a dir, de la possibilitat de que tu siguis l'altre.
0: Sí.
2: I nosaltres, les experiències que tenim en l'època de la crisi del 2008...
0: Un dia tu puguis ser que
2: hi havia un circuit rapidíssim i fulgurant, pel qual abans del circuit, per arribar a dormir al carrer, era dolorós, però era llarg, eren 3, 4 anys. En aquells moments es va escurçar a 4, 5, 6 mesos. Perquè tenies un mal divorci, perdies la feina, no podies pagar el lloguer i et trobaves i les cues, ara que és la campanya del Banc dels Aliments, també els perfils, permeteu-me les 10.000 cometes que afegiré ara, perquè la paraula no sé quina és, però de perfils normals, no els perfils habituals d'un servei social.
1: O estàndard, o més
2: habitual.
0: Et costa molt amb la paraula normal, és veritat.
2: Quan dic normal, em poso els nervis, que és normal i que no és normal, però sí, està bé la pregunta de què, no? Allò que sempre has dit, d'aquesta aigua no em veuré, sí, no diguis mai, i no diguis mai sempre, no? Perquè són dos conceptes, mai i sempre, que al llarg de la vida la lletra de la mare és molt bonica, perquè diu una vida sencera i dues mitges vides, no? Perquè sempre estem traginant entre contradiccions, però ara això, l'exploració de la contradicció, ja ho has dit perfecte.
0: Però ja has pensat d'aquesta aigua no em veuré? És que just ahir l'Antoni Bassa es va remenar a la fonoteca.
2: Sí.
0: I va estar posant de tots els partits polítics el que deien I el que diuen ara.
3: En campanya.
0: En campanya.
3: I com s'ha acabat dient tot el contrari.
0: Oients, recupereu-la. Recupera-la, David, perquè, clar, és esfereïdor.
2: Però no s'ha sostès res. No, o sigui, la conec per usos i abusos. O sigui.
0: Per això,
2: però no,
0: vull dir que tu ho coneixes.
2: No aguanta, ningú aguanta la campanya electoral que ha fet en 3 mesos. Jo vaig fer una campanya electoral, com sabeu.
0: Tu t'ha passat d'aquesta aigua no em veuré i n'has
2: no, begut? Perquè jo era molt prudent, perquè em semblava que no, la nova cultura política és la campanya... Vaig aprendre, em van dir una frase molt cínica, que em deien, el que es diu en campanya queda en campanya.
1: Oh.
2: Com dient, quan s'acaba la campanya, ja, tot ja el que has dit està esborrat. I jo deia, no, el més important és el que dius en campanya. És quan estàs proposant, diguem-ho així, un contracte, no? Diguem, bueno, el meu programa, la meva companyia proposa aquestes coses, no? I t'ofereix aquestes tarifes, anem a dir-ho així, una mica mercantil. Però és el més important, i jo crec que és el més important, però, bueno, perdó, vull dir, no sosté ningú la revisió de Twitter,
0: ningú,
2: o els candidats es borren. O sigui, el Pedro Sánchez Ferrés estava en contra de governar per decret llei. Hi ha un tuit que han agafat del 2018, si no m'equivoco. Ara avui he vist un vídeo, no sé on sortia, d'una campanya del Sánchez, no sé si era el 16, el 17 o el 18, dient, i quan governem aturarem els desnonaments. I, tio, però has tingut 8 anys, saps? I no cabrà amnistia. Que no és, però això serveix...
1: No trobes que són molt atrevits? És a dir, sabent la capacitat de contradicció que et dona
3: la vida... No? Campanya.
2: Sí.
1: Sí, clar.
2: Ahir vaig escoltar el Jordi Turi, que va dir a TV3... Mai, ara ja sí que mai pactarem amb Pedro Sánchez.
0: Sí.
2: I diu, bueno, ja ho veurem.
1: Això qui ho deia?
2: Ahir al matí.
3: Sí, perquè, de fet, l'Antoni, el tall que va posar de Junts per Catalunya de l'anterior campanya electoral va ser no investirem en cap cas a Pedro Sánchez.
1: Doncs jo pronostico que pactaran.
0: Oh, quantes vegades no pactarem, no pactarem.
2: Hi ha una anècdota
0: molt
2: bona, perdoneu la maroteca, ja que parlem de maroteca, de l'estimat Antoni Bassa. Aquell refrany tan castellà donde dije...
0: Sí, donde dije Diego.
2: Pone Diego, sabeu que existeix?
0: Com és? Espera, donde dije...
1: Que digo Diego.
2: Pues hi ha un BOE de l'any 2023, que a la pàgina 23 diu... Digo Diego, perquè era una correcció d'error, però el picatge...
1: Oh, meravellós.
0: Clar, però David, quina diferència hi ha entre la persona que evoluciona en la seva forma de pensar i el que diríem el chaquetero, el giracamises, no sé com seria. Perquè al final l'excusa és que tots evolucionem.
2: Bueno, jo crec que és a dir, la fantasia d'una vida plana, clara i neta, no? Sense arrugues, sense conflictes, sense dificultats, sense canvi de perspectives, primer, jo crec que és molt poc desitjable. Mm-hmm. O sigui, a mi, jo quan he triat això és perquè vaig escoltar l'entrevista a la Marc Pujol de per què foratejaven les contradiccions, i el que em sembla brillant és que pues una dona del Lluçanès, no? amb 27 anys, si no m'equivoco, 28, arribi a través de la música i la guitarra en cru aquesta, i les lletres, òbviament, que són poesia pura, aquestes conclusions, quan a mi m'ha costat 50 anys, no? I dic, és una tia molt avançada, molt ràpida.
0: Que soni Marc Pujol, el gran descobriment que sempre ens porta en David.

0: costa parlar sobre, eh? Que sí. Bonica.
1: D'aquesta aigua sí que em veuré.
0: D'aquesta aigua, i tant.
1: De la Mar Pujol.
0: De la Mar Pujol, i tant. Quina estona més agradable, David Fernández, Anna Manso.
2: Gràcies.
0: Que bé, arreglant el món a la nostra manera.
1: I tant que
0: des
1: sí.
0: Des d'aquí.
2: Sí, i escolta, i reivindicant el dret de ser contradictoris, perquè també és una punta d'imperfecció sí. Humana, eh?
0: Sí, però... una mica més d'exigència als polítics.
2: Sí, això sí,
1: als polítics. Uns mínims.
0: Uns mínims.
1: Que està la cosa molt pel subsol, eh?
0: Moltes gràcies, guapos. Ens veiem aviat. Nosaltres fem una pausa petita i de seguida el nostre oasi polític.

0: Les 8 i 2, saludem en aquest oasi polític. Avui una mica més curt, que el tenim a distància, amb en Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda, balconistes.
0: Imagino que amb la llibreta nova titulada 29N, i de fet és que et volíem preguntar perquè sembla que tenim novetats sobre les eleccions, Joan.
2: Sí, per això, perquè és de fa poca estona, aquesta tarda hi ha hagut molts moviments i necessitem que ens diguis tu, Marc, una mica perquè ens ubiquis, sobre Esquerra Republicana, perquè sembla que el partit ja té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per les generals, per si finalment les negociacions sobre llistes no arriben a bon port. Sabeu que hi ha una mica de divisió entre el que vol Gabriel Rufián i el que vol la direcció del partit, és a dir, sobretot Oriol Junqueras, i per tant el candidat alternatiu que estaria buscant Oriol Junqueras per si Gabriel Rufián al final no suma com a candidat és el diputat del Parlament Jordi Albert, una persona de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i tot s'ha de resoldre abans d'aquest diumenge, que és el límit que té el propi partit per decidir el seu candidat. Per tant, Albert ja ha començat a recollir avals i la direcció continua prioritzant, però que sigui Rufián el cap de llista, però com que la relació fa temps que no és fluida, tampoc ho ha sigut amb els seus companys del Congrés, que recordem fa poc van dir que dos almenys no seguirien com a cap de llista, doncs aquesta és la situació. Què ha passat? Que el conèixer aquest candidat alternatiu que prepara a Esquerra, Gabriel Rufián, aquest plan B, ha fet un tuit en el qual diu una cosa, bueno, igual l'ha fet en castellà, una cosa, jo quiero representar a Esquerra Republicana.

0: y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas, porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final y ojalá que Esquerra también lo quiera. Nada más. Y no voy a entrar en ningún conflicto, ni culebrón, ni voy a rajar por nadie, por mucho que se mienta y por mucho que se filtre.
1: És a dir, una cosa, Marrovira, què vol dir tot això?
2: Nada más y nada menos, no? Li ha faltat dir. És a dir, en Joan ho ha explicat molt bé, perquè ha fet una narració de com s'han produït els esdeveniments i mirem una mica darrere de la fotografia, sí, que ens deixen les últimes hores, i és que a la política passen moltes coses i de manera molt veloç, no? Però posem només la vista una mica enrere, només cal que anem una setmana i recordem aquelles declaracions de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats, on deia: és que a mi m'és igual a qui contradir. També, com diu en Joan, en aquella ocasió ho va dir en castellà, no? Va dir, m'és igual a qui en contradiga, i ho feia per desafiar obertament Oriol Junqueras, després de que Junqueras hagués dit que Esquerra Republicana pensava aprovar ni més ni menys que els decrets de vivenda que pensava impulsar el govern espanyol al Congrés dels Diputats. Llavors, en 8 dies, després de que hi hagués hagut un desafiament flagrant al president del partit, pensaves, bueno, què més pot passar, no? Doncs sempre hi ha marge per la sorpresa, i evidentment que Esquerra Republicana, quan dic Esquerra Republicana vull dir la direcció i vull dir Oriol Junqueras, mou fitxa per dir, a veure, Gabriel Rufián, tenim moltes expectatives de vot amb tu, però que sàpigues que Esquerra és alguna cosa més que Gabriel Rufián. És a dir, quan tens polítics amb una forta projecció personal, i és el cas de Gabriel Rufián, però també podríem dir d'Ada Colau, que tots dos han posat requisits similars. Clar. A veure, xatos, jo seré el vostre candidat, però si hi ha un mínim de condicions.
0: Clar, però aquestes condicions mínimes, Marc, que diuen Rufián, entenem que és que ell vol dir qui vol que l'acompanyi en la llista i que si no, doncs ho anirà a fer un altre partit, aquesta coalició d'esquerres.
2: És que el tema és aquest, és que condicions mínimes amb Gabriel Rufián mai han sigut tan mínimes, perquè el que vol Gabriel Rufián és tenir mans lliures per fer i desfer, per triar la composició del grup parlamentari, perquè, com has dit tu, o si ho has insinuat, ja ho acabo de rematar jo, es porta fatal amb la resta del grup parlamentari, són 7, són 6 per una banda i ell per l'altra, i el que vol és tenir llibertat absoluta per triar els companys de viatge per anar a cada dia a veure's la cara als escons del Congrés. I és a dir, això el partit li diu, a veure, no és que no et vulguem deixar marge de maniobra, però diguéssim, abans que la figura de Gabriel Rufián, Esquerra Republicana és una plataforma política que ha de consensuar diferents interessos. I jo em sembla que Gabriel Junqueras i Gabriel Rufián han tingut durant molt de temps, si no una relació d'estreta amistat, si una relació d'aquelles de que ens sabem portar, no? Que passa que, clar, les coses estan escalant d'una manera que el fet de que es triï Jordi Albert, la direcció d'Esquerra Republicana diu, segurament Jordi Albert no és el diputat més carismàtic ni la persona més carismàtica dins d'Esquerra Republicana, però el que sí que té Jordi Albert és que té la plena confiança d'Oriol Junqueras, i això en aquests moments Oriol Junqueras és una cosa que valora molt.
1: I no vull ser frívola, doncs que diumenge feu crispetes a partir de les 6 per treure'n l'entrellat,
2: no? Més crispetes, no puigvoltes, perquè quina temporada portem, que farem un empat de crispetes.
1: Tu omplir la llibreta, que ja dic que s'us ha girat feina i de la grossa. Marc Rovira, redactor del País a Catalunya, una abraçada.
2: Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona tarda. És que avui en aquest oasi hi ha una part social molt important. Volem aprofundir en una notícia d'aquesta tarda que ens ha impactat moltíssim.
0: Sí, perquè hem conegut el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Bàsicament, es passava tota la seva jornada mirant vídeos violents o de contingut sexual per decidir si aquests vídeos es podien penjar o no a les xarxes de la companyia. Per tant, estem parlant xarxes com Facebook o Instagram.
1: Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, com esteu?
1: És una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries fins al febrer de l'any passat. Es va suïcidar aquest cap de setmana i ja ho havia intentat abans.
3: Sí, es deia Inés Mendoza i va treballar, com tu deies, de moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries del 22 al 25, quan va plegar perquè no podia més després ja d'haver acumulat diverses baixes de salut mental, i va tornar a casa seva, a França, a Grenoble. Aquest cap de setmana, quan era de viatge a Lió, es va suïcidar saltant d'un cinquè pis, tal com ha avançat La Vanguardia i ens ha explicat la seva família i el grup d'advocats que la representa. Ella ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara estava treballant com a moderadora de Meta. En aquell moment ho va atribuir a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés, ens expliquen, que estava al rànquing dels millors moderadors, és a dir, que era

0: molt efectiva. I justament per això li donaven els continguts més bèsties, els més violents. Li feien veure sobretot contingut pedòfil, per treure'l de circulació, o vídeos en directe, als Facebook Lives, de gent que se suïcidava. Perquè per la gent que ens escolti no acabi d'entendre què és aquest perfil, els moderadors de continguts, és la gent que fa com el filtratge del contingut violent que corre per les xarxes per eliminar-lo i que no arribi als nostres ulls.
1: Deies que ho sabem per la família, que de fet estan molt, molt afectats, que han anunciat que demandaran a la companyia de Mark Zuckerberg.
0: Sí, la família ha decidit emprendre accions legals. D'entrada, segur, una demanda civil o laboral per reclamar una indemnització, però també es plantegen anar contra Meta per la via penal, és a dir, denunciar-los per homicidi involuntari, a l'entendre que la causa del suïcidi és clarament la feina. Les conseqüències bestials que arrossegava la Inés pel contingut violent, que ja l'havia fet intentar-ho abans quan estava a Barcelona i pel qual l'empresa no li va oferir cap acompanyament psicològic.
2: De fet, formava part d'una demanda col·lectiva, més de 700 moderadors de contingut, com ella, contra les seqüeles físiques i psicològiques que els va provocar aquella feina.
0: Sí, en el seu cas, ella estava encara a mitges, és a dir, estava en els tràmits d'incorporar-se a aquesta demanda col·lectiva.
2: Sí.
0: Feia temps que estava en contacte amb els lletrats del bufet que ho porten, que són bastets advocats, que porten ja a més de 600 i pico moderadors, més uns quants que com ella, encara estaven en el tràmit d'afegir-se a aquesta demanda, i ens deien que també porten uns 200 més moderadors de TikTok, és a dir, que en total han estat escoltant en els darrers mesos les històries terribles de quasi un miler de persones, la feina dels quals és veure sense parar durant hores i hores contingut violent, i entre els quals hi ha un historial molt important de conductes autolítiques i de problemes de salut mental.
1: Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que, com deia ara l'Andrea, representa aquests exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva, que ara està en aquesta demanda també Meta pel suïcidi de la Inés. Bona tarda, Jordi.
3: Molt bona tarda.
1: Com esteu?
3: Doncs la veritat és que estem tot l'equip consternat, perquè no és el mateix que et diguin que això ja ha passat, que tot i així que un treballador mori al seu lloc de treball és algú aterrador, i l'altra és que la coneguis. Jo no vaig tindre l'oportunitat de conèixer la Inés, però una companya al despatx sí, es va entrevistar online perquè ja vivia a França, i estem de dol tot l'equip.
1: La coneixia la teva companya, com deies. Què ens pots explicar de com estava? Ara l'Andrea ens n'ha fet 5 cèntims, perquè ella va descriure ja un primer intent de suïcidi, és a dir, era una persona molt ja vulnerable, molt fràgil, molt destrossada.
3: Sí, correcte. I el més flagrant d'aquesta història és que ho comentàvem amb els companys del despatx, que feia tot. Ha fallat una empresa com és Meta, que tot i tenir els recursos suficients no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals, com s'exigeix, que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units, i que la Inés no va deixar la feina de manera voluntària, sinó que, tal com ens va explicar ella, després del primer intent de suïcidi, és a través de la mútua del treball que estava rebent assistència mèdica, i són aquests justament els metges de la mútua qui, en lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, perquè tothom ens entengui, se la treuen de sobre.
1: Se la treuen de sobre. En quin moment la Inés es posa en contacte amb vosaltres? No sé en quin moment es suma als altres exmoderadors per fer aquesta demanda.
3: Sí, com comentàveu, la Inés no s'acaba finalment afegint, estaven els tràmits per fer-ho, es fica en contacte amb nosaltres a l'abril d'aquest any, al 2026, i ens troba una mica per la seva companya, que també era moderadora i també estava a la demanda.
0: Jordi, la història de la Inés és una història que heu escoltat ja diverses vegades, no? Ara deies 3 suïcidis més a Barcelona, persones que acaben destrossades després d'hores i hores de veure aquest tipus de contingut. Què és el que us expliquen, no? Quins són aquests malsons que viuen durant anys, en el cas de la Inés, fins al 2025? I també com esteu vosaltres amb tota aquesta informació que esteu gestionant, no? Després d'estar en contacte amb pràcticament un miler de persones que han estat en contacte amb la violència i que estan, doncs, en situació d'estrès posttraumàtic.
3: Sí, totalment. O sigui, com comentava, és gent de carrer, gent de diferents nacionalitats, que sí que és cert que alguns venen d'històries de vida molt complicades, com tothom porta la seva motxilla darrere, però per descomptat ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys. Hem de tenir en compte que quan hi ha un desastre natural, un terratrèmol, els estats, i l'estat espanyol no és una excepció tampoc, tenen equips de psicòlegs que estan altament qualificats per poder donar suport als familiars i a les víctimes d'aquests successos tan extrems, i aquesta gent no ho estava. Veien tot tipus de contingut extrem. La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el tema del contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi, ens va comentar, i altres tipus d'abusos sexuals cap a dones, ofília. T'expliquen històries completament aterradores. Que ens l'expliquin a nosaltres té un impacte profund, però ells, des de l'hora que van ser absolutes víctimes, per visualitzar-ho. Perquè sí, va tindre un efecte directe, els psicòlegs ens diuen, en l'hipocamp del cervell, que bueno, d'alguna manera és com que desactiva l'instint més primari de qualsevol ésser humà davant d'una imatge violenta, poder sortir corrents.
1: Sí, sí. De fet, en Jordi Vilella, que, com dèiem, és advocat de Bastet Advocats, que porten la demanda, en Jordi en vam conèixer fa un any, vas venir, Jordi, amb la Iliana, ella és mexicana, va ser moderadora de Meta, és també una dels centenars de moderadors de contingut que ha demandat a Meta, a Facebook Espanya i a l'empresa subcontractada per la multinacional que operava a Barcelona, i hem recuperat un fragment d'ella en el que ens explicava aquí al balcó, en el que ho diu tot.
4: Para empezar, ya te dicen que trabajar va a ser para trabajar para Facebook. Eso ya es como una super emoción. Es como, wow, qué emoción, ¿no? Es un super trabajo. Es como sentirte que estás en Silicon Valley trabajando para Mark directamente. Una vez que entré, ya nos dijeron que era para moderar contenidos. Sí nos dijeron que teníamos que ser como los barredores del odio del mundo, ¿ok? Íbamos a ser los que íbamos a eliminar los contenidos que violaban las políticas de la empresa para que los demás usuarios pudiesen tener una interacción sana en sus redes. Entonces, ya desde ahí sientes que vas a ser un superhéroe sin capa, de manera anónima, para que el resto del planeta pueda seguir siendo feliz. Nos sentíamos como muy bendecidos por poder pagar nuestras facturas, tener un empleo en donde el salario era más alto que la media, hay que decirlo. Pero por otro lado, el coste emocional nunca lo visualizamos, yo no lo vi venir jamás, ¿no? La factura fue alta.
1: Barredores del odio del mundo, o sea, ells havien de visualitzar tot aquest odi que corre pel món.
2: Jordi, et volia preguntar també, en quin punt està aquesta demanda i les perspectives que teniu com a bufet que puguin arribar a prosperar, és a dir, quin seria l'èxit, perquè estem parlant d'una multinacional enorme que a més té una seu a un altre país, als Estats Units. En quin punt està tot plegat?
3: Bé, cal puntualitzar que hi ha diverses demandes interposades contra Meta i l'empresa que operava aquí en nom seu, que era Zelus i CCC Digital Services. Trobem una demanda de diferències salarials, una altra d'extinció del contracte per, o sigui, demanant prèvia a l'acomiadament que va haver-hi que els treballadors poguessin marxar a l'empresa de manera indemnitzada, una demanda d'impugnació de l'acomiadament col·lectiu que va haver-hi en el maig, que es va celebrar el judici fa poques setmanes, i la nostra demanda, que està centrada en poder demanar danys morals per tot aquest contingut que van haver de suportar i les conseqüències que ha tingut. Ara mateix estem a l'espera que el jutjat que s'ha declarat competent en senyali data i les perspectives que tenim, doncs cada cop que rebem més informació i reclamem més documents, ens reafirmen en que l'absoluta manca de protocols de prevenció de riscos i que els danys són plenament constatats, tant pels nostres pèrits com tota la documentació que comentava que hem recabat.
0: Clar, és una feina aquesta que s'entén que és necessària, no? És a dir, com eliminar de les xarxes aquest contingut violent perquè no arribi, doncs, per exemple, a infants o a la ciutadania en general. Amb la vostra experiència, després de veure tants casos, no?, d'entrar a les entranyes de com funciona el sistema de moderador de continguts, quina creus que hauria de ser la solució? No sé si automatitzar-ho, per exemple, potser ho podria fer la intel·ligència artificial, o és que s'haurien d'adoptar aquests protocols dels que parlaves, un acompanyament psicològic...
3: Sí, exacte. La solució no la tenim. El que sí que des del despatx hem vist és que, doncs que el cas de la Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones. El cas de la Inés és molt paradigmàtic. Feia anys ja feia un temps que no prestava serveis, se'n va tornar a casa seva en una situació supervulnerable i aquest malson la va perseguir, els pensaments intrusius l'han acompanyat fins l'últim dels seus dies. Per tant, si aquesta feina ha de seguir existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim anàlogs serien a nivell de tecnològiques YouTube. L'empresa que opera des d'Irlanda, doncs, tenen com a cap del departament de wellness, que serien l'equip de psicòlegs, a una extraviadora del Pentàgon dels Estats Units, per fer un exemple. Ah, sí? I entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar entre els treballadors i poder distreure's durant la jornada laboral. És a dir, sí que hi ha una implementació a nivell d'organització del treball que vetlla molt per la seva salut psíquica.
1: I et volia preguntar, ja que l'hem escoltada amb la Eliana, que ens va ser molt generosa, ens va explicar tot el que li havia passat, com està?
3: Doncs una mica com tots els treballadors, una mica després d'aquest temps d'acabar amb Meta, tots ens comenten molts d'ells han tingut les seqüeles a posteriori, se'ls han agreujat algunes i els han sortit unes altres simptomologies, i ens diuen que una mica anar aprenent a viure sent una víctima del final, com són com soldats que tornen d'una guerra. Nosaltres sempre fem el mateix paral·lelisme.
1: Sí, que ben definit. Joan, tens un minut, no?
2: No, ja està, perquè anar mirant el rellotge, però bueno, sí, jo crec que estava interessant parlar de què pot substituir, i la Selva Orejón, jo recordo que ens va parlar un dia que la intel·ligència artificial s'estava entrenant justament per poder substituir la feina que estan fent aquestes persones.
1: Sí. Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que representa els exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva. Moltíssimes gràcies per atendre un cop més al balcó.
3: Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta gent que de ben segur que els repara que tot això se pugui saber i que socialment la gent prengui consciència.
1: Una abraçada, de veritat.
3: Una abraçada.
1: Dos minuts i el dia en cinc minuts per l'Andrea Villòria i la Núria Vilamana. Andrea.
5: Al balcó.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: Valorado.
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone. ¿Cuándo me tengo que salir?
9: Cuando usted quiera.
8: ¡Qué bien! Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
9: Todo el tiempo que quiera.
8: ¿Y todas las burbujas que quiera?
9: Todas las burbujas que quiera.
8: ¿Y todo el relax que quiera?
9: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
10: Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
13: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar por Segura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
14: Yo para mi salud solo elegiría lo mejor.
15: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
16: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
17: És dijous 8 d'octubre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
18: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
17: Ho acabem de sentir ara al balcó. La família d'una moderadora de continguts de Meta, la matriu de Facebook i Instagram, demandarà a la multinacional de Silicon Valley pel suïcidi de la seva filla. La jove va treballar a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos de gent que es treia la vida en directe de pedòfils i altres escenes violentes. Aquesta dona era una de les 700 persones que va posar una demanda col·lectiva contra Meta al·legant que havien patit estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient un contingut molt dur. El seu advocat, Jordi Vilella, relatava així els fets al balcó.
3: Ha fallat una empresa com és Meta que, tot i tenir els recursos suficients, no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals com s'exigeix, que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units.
17: La noia es deia Inés, era francesa i va treballar a la Torre Glòries entre 2022 i 2025, quan va plegar per problemes de salut mental que la van deixar al límit. L'advocat ha dit que els moderadors eren com soldats que tornaven de la guerra. I en clau política, la notícia del dia és que la direcció d'Esquerra Republicana té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per si finalment les negociacions sobre les llistes per les properes eleccions no arriben a bon port. És el diputat del Parlament Jordi Albert, de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i s'han de resoldre abans d'aquest diumenge, Laura Pons.
19: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluïda i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
17: I encara amb aquestes eleccions al Congrés, a l'horitzó, Ada Colau ha dit aquest matí a la SER que està disposada a liderar el Frente Amplio, l'espai que quedarà a l'esquerra del PSOE que fins ara ocupava Sumar. Posa així una condició, que Podemos s'assumi aquesta candidatura. Són declaracions a l'Hoy por Hoy.
20: Porque si se entiende que yo puedo ser una persona de consenso que ayude a hacer realidad ese Frente Amplio, pues por supuesto que me honra y ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, por supuesto. Y tenemos que lograr que no hayan dos o tres papeletas de la izquierda en las próximas elecciones.
17: Sobre els aiguats dels últims dies a Catalunya, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, calcula que el temporal ha costat més de 115 milions d'euros a les empreses afectades. Són sobretot companyies del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos, Pol Valero.
21: Tres de cada quatre companyies consultades ha patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
22: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant.
21: Per això, Pimec reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
17: I ara que sembla que el pitjor del temporal ha quedat enrere, és moment per veure què ha passat, sobretot meteorològicament. Els experts avisen que dilluns passat, durant els aiguats, es va formar un cicló tropical al Mediterrani, un fet completament inèdit, sense precedents. Juan Jesús Gómez és investigador de l'AEMET i meteoròleg superior de l'Estat.
23: Y empezamos a tener fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados. Y tampoco los modelos que surgen de un conocimiento acumulado, ¿no? También por la región, por el clima de la región, pues los modelos también van a tener dificultades y cada vez van a tener más.
17: Declaracions de Gómez a l'Hoy por Hoy de la cadena SER, on també ha comentat que la principal causa de la formació d'aquests fenòmens atmosfèrics que són inèdits al Mediterrani és que l'aigua del mar està batent tots els seus rècords de màximes temperatures. Això és tot per ara. Us quedeu ara amb la Núria Vilamala i la graderia del balcó i després especial Hora 25, avui des del recinte modernista de l'antic Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb José Luis Sastre i tot l'equip. Fins ara.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Després d'una aturada de seleccions que per alguns s'ha fet eterna, ara sí, els clubs ja treballen amb els jugadors internacionals i el retorn de la Lliga ja el tenim aquí. Som dijous 8 d'octubre amb el Toni Suárez al control tècnic. Va, que torna el Barça.

0: I arrenquem amb una bona notícia, perquè fa pocs minuts el Barça ha anunciat la renovació d'una de les perles de la Masia, que ara triomfa, i de quina manera. El primer equip, Xavi Espart, ha renovat amb el Barça fins al 2030. Una gran notícia pel conjunt blaugrana, que s'assegura la continuïtat d'un Espart que està rendint a un gran nivell aquesta temporada. Tot plegat mentre el Barça es prepara per tornar a la competició i per rebre el Getafe dissabte a 6:45 de la tarda. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Va, que ja torna el futbol, ja està.
1: Per fi s'ha acabat això de les eleccions.
0: Ja ho tenim aquí. A veure, Nil, el Barça ja entrena ara sí amb tots els jugadors internacionals, però el que encara no entrena amb l'equip és Rafinha, no?
1: Sí, de fet, avui és el primer dia, imagina't, estem a dijous, sí. El partit del Barça és dissabte a la tarda, és el primer dia en el qual Hansi Flick pot comptar amb tota la plantilla, això sí, sense Rafinha, és l'única futbolista que avui encara no ha trepitjat la gespa, que s'ha quedat fent treball específic al marge, pel que ens expliquen. Rafinha demà es provarà, Rafinha demà el més normal és que entreni amb l'equip, ho explicarem, de fet, allà estarem a partir de les 11 del matí, que podrem veure el primer quart d'hora d'aquest entrenament abans de que parli Flick a la prèvia, i en principi ha d'estar disponible pel partit contra el Getafe. Una altra cosa que crec jo que és difícil és que jugui de titular. El més normal seria que Rafinha descansés, que qui fos titular en principi hauria de ser Gabriel Jesús, un Rafinha que en principi, si fos la final de la Champions dissabte, jugaria segur, però que en aquest sentit, doncs, el més normal és que descansi. Més enllà de Rafinha, han tornat ja els 6 internacionals espanyols, que ja van arribar el dimarts de matinada, dimecres van tenir descans, avui han entrenat, igual com Livakovic i també Anthony Gordon, en els últims que faltaven per arribar. Per tant, el Barça, que comença aquest turmalet dissabte, 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou, amb la interrogant encara aquesta hora de Rafinha, però amb el convenciment de que el brasiler podrà estar a la convocatòria.
0: Important que no es prengui cap risc, sobretot tenint en compte el calendari que li ve al Barça, que déu-n'hi-do. Per cert, Nil, si dissabte juga, que tot fa pensar que sí que jugarà, Gerard Martín arribarà als 100 partits amb la samarreta del Barça, eh?
1: Sí, és una història segurament una mica atípica, un futbolista que va arribar a la temporada 23-24 per jugar al filial, que s'ha acabat guanyant la confiança de Hansi Flick. De fet, en el primer partit oficial de Hansi Flick contra el València la temporada 24-25 ja el va fer debutar juntament amb Pau Víctor, un Gerard Martín que avui al matí Fermín ens recalcava que té un 60% de guanyat, duels guanyats, és a dir, per sobre fins i tot de Pau Cubarsí, i un 90% d'encert a la passada, i que des d'aquell 25 de novembre de la jornada 13 de la temporada passada, la qual Hansi Flick el va posar de central, ha jugat 34 de 48 partits com a titular en el Barça, va superar els 3.000 minuts la temporada passada, si ja jugador amb més minuts, el futbolista de camp amb més partits jugats juntament amb Eric García, per tant, una peça indiscutible, un triomf segurament de la classe obrera, i avui el que t'hi jugues, hem parlat amb Pau Víctor, que precisament va debutar el mateix dia que ell amb el primer equip del Barça, íntims amics des de que jugaven al filial a primera ref amb el Barça, i Pau Víctor que ens ha parlat d'algunes de les claus de per què Gerard Martín avui és indiscutible al Barça.
2: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
1: Aquest és Núria. Pau Víctor parlant del punt fort de Gerard Martín, com deia, íntims des de fa ja bastant temps. Ara en Pau Víctor, que està brillant a Portugal, s'ha posat de moda, de fet també ho va fer ja aquesta setmana Arnau Tenes al Que t'hi jugues, elogiar el que per molts és el millor jugador del Barça aquesta temporada. També ho ha fet Pau Víctor parlant de Rafinha.
2: No, és increïble, o sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com ell fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa, perquè et prens sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins, és espectacular, i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona, pues, que encara és millor, no?
0: Doncs demà estarem pendents de l'entrenament del Barça previ a aquest Barça-Getafe i del que pugui dir Hansi Flick en roda de premsa, ens ho explicaràs tot. Nil Solà, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: I un altre apunt en clau blaugrana, perquè el Barça femení ha demanat a la UEFA canviar la data del partit contra l'Arsenal perquè coincideix amb la vaga general. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: El partit, corresponent a la quarta jornada de la fase de Lliga de la Champions, s'ha de jugar l'11 de novembre, que és el mateix dia que s'ha convocat la vaga general a tot el país.
3: Doncs sí, Núria, el Barça és conscient que un partit en un dia de vaga general pot arribar a causar molts problemes d'operativa a l'estadi, però també per tots els aficionats que s'hagin de desplaçar, així que ja li han traslladat a la UEFA la problemàtica, se li ha demanat una solució i el club blaugrana proposa moure el partit el dia d'abans, és a dir, en comptes del dimecres 11 de novembre, que es jugui el dimarts 10 de novembre i així evitar que coincideixi amb el dia de la convocatòria de la vaga general.
0: I quina és la resposta de la UEFA, Anna?
3: De moment la UEFA ha rebut el missatge del Barça, l'han elevat a les màximes instàncies i el següent pas és que es posin en contacte amb l'Arsenal, amb el club anglès, per saber si ells estan d'acord en canviar la data del partit. A partir d'aquí el Barça ja només pot esperar la resposta definitiva de la UEFA, però evidentment els despatxos del club blaugrana esperen que la UEFA accepti també l'Arsenal canviar aquesta data del partit, perquè jugar en un dia de vaga general pot arribar a ser problemàtic i caòtic.
0: Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat. Gràcies, Anna.
3: Gràcies, Núria. Una abraçada.
0: Passen 7 minuts de 2:15 de 9 de la nit. Més coses a l'agradaria.

0: comentava ara, aquest cap de setmana per fi torna a la Lliga i l'equip que inaugurarà la jornada serà l'Espanyol demà a les 9 de la nit al camp del Màlaga. Helena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Torna a la Lliga i l'Espanyol torna aviat perquè jugarà demà al camp del Màlaga, el cué de la Lliga, i l'Espanyol, és veritat, Helena, que no arriba en una situació fàcil, dues derrotes consecutives abans d'aquesta aturada de seleccions i la sensació que veure què acaba passant amb Manolo si les coses no van bé, no?
1: Sí, perquè amb aquestes dues derrotes contra l'Elx i el Rayo van aixecar molt soroll al voltant de la figura del tècnic, de Manolo González, i avui ha volgut deixar clar al gallec que ell la pressió d'això de ser entrenador de l'Espanyol la sent des del primer dia. Fins i tot ha dit que quan ja era entrenador del filial ja sentia aquesta pressió, que sap conviure amb ella i que, malgrat pot entendre les crítiques pel joc d'aquestes darreres setmanes, ell no se sent qüestionat.
2: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors no, jo no tinc ni puta idea què passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Jo a dia avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Quan agafava el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no, és una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Manolo, el més pur estil. Manolo, ja el sents. Núria, agraït també les mostres de suport del vestidor d'aquests dies. Sentíem a Omar aquesta setmana fent-ho, també Brian Zaragoza, el que t'hi jugues, per exemple. Edu Expósito també el va defensar moltíssim i també ha volgut agrair les paraules del director general esportiu, de Monchi, que també el va defensar al Larguero fa uns dies, i a les darreres hores ho ha fet al diari Esport, on ha dit Monchi que mai s'ha plantejat cessar a Manolo. Diu Manolo que està fort per seguir endavant.
2: Que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve. També entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Manolo sempre és clar a les rodes de premsa, això a Helena no li podem retreure que no ho sigui, perquè clar, ho és sempre Manolo, però a veure, clar, a priori demà vas al camp del CUE, és veritat que fora de casa els partits sempre costen més, però la sensació és que, excepte que la derrota sigui, diguem-ne, allò contundent i que l'Espanyol no competeixi, entenc que Manolo no cauria.
1: Això és el que ha dit el...
0: No estem al cap de l'Espanyol ni res,
1: això,
0: eh?
1: Això és el que ha dit Monchi, almenys en les darreres hores, que confien en ell per liderar aquest projecte. I soroll a banda, Núria, al voltant de Manolo, la bona notícia en clau espanyol és que ha tornat el capità Javi Puado a una convocatòria. Ho fa 9 mesos després de trencar-se el lligament creuat anterior del seu genoll dret. Se l'esperava per després de l'aturada. Veurem si té minuts o simplement el porta per entrar en dinàmica d'equip. Ha dit Manolo que si és necessari està preparat Javi Puado per tenir els primers minuts, i a falta de Quique García, que continua lesionat, té pràcticament el tècnic disponible a tota la plantilla. Ja és a Màlaga l'equip amb 24 futbolistes, entre ells també Andoni Gorosabel, que encara no ha debutat en partit oficial, i Javi Hernández, que ja està recuperat de les molèsties que el van fer tornar abans de la concentració de la Sub-21.
0: Doncs una bona notícia, sobretot el retorn de Javi Puado, 9 mesos lluny del terreny de joc, però demà tornarà a la convocatòria. Helena, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Núria.
0: 4 minuts per 3:15, fem una petita pausa i més coses a la graderia.
3: La graderia del balcó.
4: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
5: Tirit, tirit, tirit. Vamos a intentar contar en 20 segundos
6: el seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Pero es que es tan completo que no sé si cabe. Vamos, que tiene todo lo que tu mascota...
5: Nada, que no cabe.
6: Pero tiene un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
8: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana...
7: O los 10 días Nissan...
8: ¿Cómo? Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
9: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entradesauditori.cat.
12: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.

0: tres quarts de nou de la nit. La primera divisió ha estat aturada durant tres setmanes. La que no ho ha estat és la segona divisió. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I, de fet, avui, dos dies abans del partit, el Sabadell ha començat un viatge complex per jugar contra el Ceuta.
1: Doncs sí, Núria, el feixuc desplaçament ha començat avui en avió cap a Jerez, on l'equip farà la primera parada per entrenar abans de l'enfrontament. Divendres, en canvi, el viatge serà per carretera fins als Algesires, on després d'entrenar agafaran un ferri fins a Ceuta per disputar el partit de dissabte, que és a un quart de cinc. Passat tot aquest calvari, els catalans encara els quedarà la tornada, sumant un total de 4 dies de ruta. Per acabar de coronar l'experiència, avui Ferran Costa ha confirmat en roda de premsa que diversos jugadors es troben indisposats per un virus, tot i que no ens ha especificat quins són. En la compareixença ha estat fidel al seu estil, mostrant un paper amb un 50 escrit, la xifra que ha marcat com a objectiu per assegurar la permanència.
2: Pues mira, t'ensenyaré el que miro jo, que ho miro sempre quan me'n vaig a dormir, quan em llevo, ho porto aquí al mòbil sempre. Mira, això és el que miro jo. I cada setmana vaig apuntant aquí, intento que cada setmana anem sumant. Jo sóc una persona que aquí ningú m'ha regalat res, aquí moltes vegades m'han dit que era molt difícil o d'això de ser entrenador, que no eres futbolista, que... i al final a base de pencar i de tirar i de tenir un pla i no fer-li absolutament cas a ningú, pues mira, pues he anat donant passes endavant.
1: També ha fet èmfasi en la dificultat de la competició.
2: Que l'equip hagi estat capaç de guanyar partits, de puntuar amb regularitat, no ens pot fer pensar que això costa menys del que realment costa en aquesta categoria. Perquè si no portaríem 12 anys seguir jugant a segona divisió i hauríem disputat 8 play-offs d'ascens. Però és que penso que no ha estat així. Llavors, no ens acostumem a sopar pernil ibèric i una copeta de cava, perquè això no és un normal. El normal són altres coses, llavors...
1: I un fet positiu a recalcar és que durant l'absència de l'equip el club aprofitarà per replantar la gespa de l'estadi.
0: Gràcies, Jana.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Al bàsquet.

0: 9 de la nit. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: En bàsquet, el Barça demà té un nou partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
1: Un Barça que tindrà 4 partits consecutius a casa, 3 d'ells d'Eurolliga, començant per demà a 8:45 contra els Alguiris Kaunas. D'això n'ha parlat Sekulić en la prèvia del partit. Diu que volen treure avantatge d'aquest fet i sobretot aprofitar que no hi ha desplaçaments, doncs, per fer feina tàctica. Sekulić, que també ha parlat del tema de la setmana, la possible compra, absorció de la NBA sobre l'Eurolliga.
2: No paro molta atenció a això, jo no puc canviar res. Puc donar la meva opinió, però no crec que això pugui canviar res. Doncs esperem que l'acord final pugui beneficiar el bàsquet europeu.
1: També ho ha fet un dels capitans de l'equip, Kevin Panther, que encara no té clar si pot ser bo o dolent pel bàsquet.
2: He tingut aquesta conversa molt amb molta gent, però no ho sé perquè no en sé gaire informació. Així que és difícil. Tinc la meva opinió sobre el tema. Funcionarà, no funcionarà, no ho sé. Però saps que encara estic investigant i llegint coses i buscant coses, perquè no estic gaire segur.
1: Bones notícies que ara demà per Sekulić, Josh Nebo i Tosan Ebuwan han entrenat amb l'equip i ha dit el tècnic eslovè que tenen grans possibilitats de jugar demà. Recordem que Nebo no juga des de la final de la Supercopa i Tosan no ha debutat amb la samarreta blaugrana. És baixa d'última hora Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor, no ha entrenat avui i estarà uns 10 dies aproximadament de baixa. Demà a 8:45 al Palau, Barça Alguiris.
0: Gràcies, Arnau.
1: Adeu, Núria.
0: I avui han passat més coses al món de l'esport. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem algunes notícies que ens ha deixat el dia d'avui. La primera és que Alexander Seferin optarà a un quart i últim mandat com a president de la UEFA.
3: Sí, Núria, el màxim dirigent de l'associació ha donat marxa enrere en la seva postura inicial i ha decidit presentar-se a les eleccions de 2027, com ha anunciat un comunicat a la UEFA. L'eslové, que últimament sembla portar-se millor amb Joan Laporta, ha comunicat la decisió final durant una reunió a Berlín amb els presidents i secretaris de les 55 federacions nacionals. El punt clau en aquest gir ha sigut la insistència de les federacions en demanar a Seferin que reconsiderés presentar-se a la reelecció.
0: Més coses en futbol, perquè Haaland s'ha pronunciat per primer cop sobre les acusacions al Manchester City.
3: Sí, la Premier League va declarar culpable a l'equip Citizen de 114 infraccions a les normes financeres i aquest diumenge visiten Anfield per jugar el primer partit des de que va esclatar la polèmica. La màxima estrella dels Sky Blues, Erling Haaland, ha volgut enviar un missatge esperançador a l'afició.
4: Hem d'estar junts, mantenir-nos units i ser positius. No importa el que passi a la vida, que sempre hem de tenir un somriure. Així que hem de ser positius i mirar endavant.
3: El City arriba líder de la classificació amb 3 punts d'avantatge sobre l'Arsenal.
0: En poliesportiu, el Barça d'handbol està jugant en directe contra el Dinamo Bucaresti a la Champions.
3: Exacte, fa uns minuts que ha començat el partit que enfronta els blaugranes amb l'equip romanès. De moment el marcador és de 1-0, favorable al Barça, al minut 4, o sigui que acaba de començar. L'equip blaugrana vol refer-se de la dura derrota de la setmana passada contra el Vesprem hongarès a la final del Mundial de Clubs. Malgrat no aconseguir el títol, els de Carlos Ortega venen amb bona dinàmica a la competició després de guanyar a domicili contra el Marsella a la jornada anterior. El porter islandès Víctor Hallgrímsson ha sigut baixa pel partit.
0: I una última notícia, perquè Dani, hi ha una nova campiona del món en judo i és catalana.
3: Doncs sí, la lleidatana de 24 anys, Ai Tsunoda, de pare japonès i mare francesa, s'ha proclamat campiona del món de judo a Bakú, a la categoria de menys de 70 quilos. És la primera catalana en la història en aconseguir-ho i la setena pel que fa a la Federació Espanyola. Tsunoda, que es va quedar sense medalla als Jocs Olímpics de París en perdre el bronze amb l'austriaca Michaela Polleras, ha aconseguit la revenja en batre la mateixa judoteca a la final del campionat.
0: Gràcies, Dani.
3: Moltes gràcies.
0: Ens espera protagonista. Falten Queden menys de 3 mesos perquè arrenqui una nova edició del Dakar, però a dia d'avui hi continua havent molta incertesa i encara cap seu confirmada. El conflicte Orient Mitjà dificulta que el ral·li més dur del món es pugui disputar a Aràbia Saudí i és per això que ASO, l'empresa organitzadora de la carrera, té preparat un pla A, que és que es pugui disputar a Aràbia, però amb alguns canvis, i un pla B, que seria que el Dakar tornés a Àfrica i es disputés al Marroc. I avui, aquí a la graderia del balcó, ja ens escolta el Josep Padró. Ell va ser el segon classificat del Dakar a la categoria Original by Motul l'any passat. Ara, evidentment, està vivint de primera mà tota aquesta incertesa i, de fet, fa pocs dies es va reunir amb David Castera, el director del Dakar, que ha explicat a tots els pilots una mica com està la situació. Josep Padró, què tal? Bona tarda.
5: Molt bé, bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Com estàs vivint tu tota aquesta incertesa que ara comentàvem al voltant del que passarà en aquesta edició del Dakar?
5: Bé, doncs complicat, no? Al final per nosaltres és un event molt important. Treballem tot l'any tant a nivell de patrocinis com de preparació personal o mecànica per arribar al gener en les millors condicions. Ja de per si és tot molt complicat per nosaltres. Només faltava això, no? La veritat és que dificulta molt la feina.
0: Aquests últims dies, Josep, crec que has pogut parlar, no?, amb el David Castera, el director del Dakar, que us ha explicat una mica als pilots com està la situació. Què és el que us traslladen a vosaltres?
5: Bé, crec que era molt adient aquesta xerrada que va tenir. Ens va venir a veure a alguns equips o alguns participants ara en el Rally de Marroc. Hi havia una prova del Campionat del Món. I bé, la veritat és que feia temps que jo crec que s'estava demanant aquesta xerrada o aquestes explicacions, perquè fins ara no teníem més notícies que l'ASO únicament plantejava anar a Aràbia, quan, bueno, portem tot l'any sabent la situació difícil que hi ha allà, no? Doncs es va reunir amb nosaltres i ens van transmetre que l'objectiu principal és poder disputar el Dakar a Aràbia, que així ho porten treballant tot l'any, igual que els anteriors. Sí que estan fent modificacions molt importants en el recorregut per anar a la zona nord d'Aràbia, que és on hi ha menys conflicte, o no hi ha conflicte, segons ens diuen, però són realistes i són conscients de que el primer és la seguretat de tots nosaltres i d'ells també, i donada la situació, pues, tenien que plantejar un plan B i assegurar que la cursa va endavant, no? Aleshores, bueno, pues la veritat és que dona una mica de tranquil·litat a tots, saber que com a mínim són realistes, són conscients de que tots estem molt preocupats i de que si no hi ha les garanties mínimes per poder fer una carrera en condicions, com a mínim que s'estigui treballant amb una alternativa.
0: I us van explicar si aquest pla B efectivament era que es disputés al Marroc?
5: Sí, ens van dir que actualment l'alternativa més viable que hi ha, donat el poc marge de temps que tenim, és el Marroc. El Marroc, bueno, precisament estàvem allà fent el Campionat del Món. El Marroc és un país que avui en dia té una estabilitat política que dona la seguretat per poder fer un event d'aquesta magnitud. Tenim l'experiència de molts anys a nivell competitiu i a nivell de ral·lis, que sabem que hi ha les garanties per poder-ho fer a alt nivell, i penso que per ells és una facilitat. Ho tenim molt a prop de casa, a nivell logístic és molt més viable que no pas Aràbia, i en poc temps penso que és l'alternativa real que podem tenir.
0: El que sí, no? Una mica la conclusió que n'extraiem de tot plegat és que tant si és el pla A com si és el pla B, el Dakar tirarà endavant.
5: Correcte. Això al final és el que tots volíem escoltar, que hi haurà Dakar, que no ens estem preparant en va, també donar tranquil·litat a tots els nostres patrocinadors i equips, perquè al final té un impacte econòmic molt fort el Dakar, i és la millor notícia que podíem tenir.
0: I ja per acabar, Josep, ho comentava al principi, l'any passat vas acabar en segona posició. No sé quins objectius et marques de cara a aquest Dakar, no sé si et veus fins i tot aconseguint el títol o ets una mica més prudent?
5: Bueno, penso que ens toca pensar en això. L'any passat vam ser molt prudents, era la nostra primera edició en aquesta categoria, era el nostre tercer Dakar, però era el primer que fèiem amb original i vam anar amb... sent molt conscients que és una categoria molt complicada. Però penso que vam demostrar que tenim opcions, vam guanyar 8 etapes, crec que vaig ser superconstant i va sortir un gran Dakar, així que penso que aquest any el discurs té que ser un altre, penso que és realista pensar que podem anar a lluitar per la victòria, així que l'hem de preparar, soc conscient de que el Dakar és una cursa molt llarga, que hi ha molts factors que poden tombar la balança cap a un costat o cap a un altre, però com a mínim la mentalitat és una altra, ja sí que m'he preparat molt bé l'any, de forma molt professional, aquest any ja tinc més marques que m'apullen, així que espero poder lluitar per la victòria i portar una alegria a casa.
0: Doncs Josep Pedrós, estarem molt pendents de com acaba tot plegat amb el Dakar, celebrem que es pugui disputar, veurem finalment quin és l'escenari i sobretot seguirem de prop i esperem que efectivament puguis aconseguir aquesta victòria. Josep Pedrós, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la graderia del balcó.
5: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: 3 minuts per arribar a les 9 de la nit, la graderia es va buidar. Fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit, a les 12 del migdia, al Que t'hi jugues. I ara us deixem amb Hora 25, amb José Luis Sastre, avui amb un programa molt especial des de l'edifici modernista a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Que vagi bé, fins demà.
6: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
11: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
12: Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.

per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem...